0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els reis desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, ja sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: però... Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: Yes, I'm...

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Ca l'Arí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí, Noia Distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem.

En un món on les lesions poden decidir una carrera, on un mal gest pot trencar un somni, hi ha professionals que no surten a la foto, però que són imprescindibles. Una futbolista no només juga a partits. Corre, salta, es gira, xuta, rep cops, cau i s'aixeca. Té cicles hormonals que afecten l'estabilitat dels lligaments, el control muscular i la recuperació. Té menys suport estructural que els seus companys al masculí. Té menys visibilitat i sovint menys atenció. I quan alguna cosa no va bé, no sempre es troba resposta dins del club. És llavors quan apareix ell o ella, l'osteòpata. Aquell o aquella professional que no només pregunta on et fa mal, sinó que et diu el teu cos. Que escolta la respiració, les tensions ocultes, la pelvis que no es mou com hauria, el maluc que arrossega un gest mal après fa anys i hi posa les mans. Amb respecte, amb coneixement i sobretot amb temps, que és el que més falta en el futbol d'èlit. La diferència entre una jugadora que pot continuar jugant i una que s'ha d'aturar sovint no és un tractament espectacular ni una màquina nova. És algú que entén que el cos és un tot, que el dolor no sempre és on sembla, que una sobrecàrrega pot venir d'un mal recolzament, d'una vèrtebra que es bloqueja, d'un cicle menstrual que s'ignora, i això molts clubs encara avui no ho tenen integrat, ni pressupostat ni prioritzat. El futbol femení ha crescut, ha omplert estadis i ha canviat mirades, però dins del vestidor, en la intimitat de les lesions, encara queda molt per fer, i una d'aquestes coses és donar valor, espai i recursos a la figura de l'osteòpata, perquè cuidar el cos d'un esportista no és un luxe, és una responsabilitat, i perquè quan una jugadora s'assenta

0: davant d'un osteòpata no està demanant cap favor, està defensant la seva carrera. Darrere de cada gol, de cada acceleració, de cada retorn d'una lesió, hi ha feina, molta feina. I a vegades aquesta feina no la veiem. No surt al marcador, no omple titulars, però és clau. Aquesta setmana m'ha agafat el micròfon per parlar amb una figura que cada vegada té més pes en el món de l'esport d'elit, però que encara no té prou reconeixement, la de l'osteòpata. I ho hem comprovat amb el Toni, un professional de cap a peus.
1: Toni, bon dia.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Com vas iniciar-te en el món de l'osteopatia i què et va portar doncs, també a aplicar-la en l'àmbit esportiu?
2: Doncs jo vaig començar primer fent massatge esportiu, massatge estructural profund, però llavors te'n dones compte de quan tractes en les persones, les dones relacionades amb l'esport, que fa falta sempre alguna més, perquè te venen lesions més complicades i llavors has d'intentar estudiar més per arribar a la lesió.
1: Com comencem a entendre el paper de l'osteòpata en el futbol? Quina és la seva importància?
2: Bueno, l'osteopatia, miri el cos en general en els tres plans, en lo visceral, l'emocional, l'estructural i muscular. I llavors al final tot té una relació, tot el cos té una relació en tot, no va el cos per parts.
1: Uh-huh. Quines diferències has notat en el teu treball amb dones esportistes respecte doncs, als homes, tant a nivell físic com també doncs, en la resposta a l'hora de fer el tractament?
2: Bueno, les dones en general aguanten molt més el dolor que els homes i a l'hora de la cadera, en tot relacionat amb el de la dona, la menstruació, tot això, tenen altres dolors i tenen altres, com una estructura diferent. Llavors, per tractar tot això, desinflamar a vegades els òrgans, tot això, perquè la cadera els funcioni millor.
1: Quines són les lesions més freqüents en dones futbolistes en aquest cas?
2: A mi m'han vingut molt per genolls i per lumbars. El que és cadera, sacro...
1: Quins tipus de disfuncions o desequilibris corporals tracteu més sovint en jugadores de futbol i una mica quins són els factors que les provoquen? No sé si l'exigència o...
2: Bueno, al final, jo tot lo... Per mi el tractament tot el que és fer un bon estirament, un bon tractament del cos després de l'esport. Però el que pateix més, jo per mi, són genolls i cadera.
1: Per tant, entenc que la manera de prevenir una mica aquestes lesions de genoll que comentes seria una prevenció, eh?
2: Prevenció, doncs, muscular, però treballar més que la força i fer un bon estirament.
1: I de quins estiraments estem parlant? Una mica per aquella persona que vagi molt perduda.
2: Bé, jo sempre el recomano és tractar la planta del peu una pelota de golf perquè s'afluixi molt bé tota la musculatura de la planta del peu, perquè tot va en relació amb el genoll. El sòleo, que també és molt important, i isquios i quadríceps. Per mi això, tota la pressió que fa l'isquio al genoll pot provocar dolors a vegades que només són dolors musculars, no és cap lesió.
1: Quin paper juga l'osteopatia en la fase de readaptació després d'una lesió greu? Quina és la seva importància?
2: Bueno, quan hi ha una lesió greu, depèn del tipus de lesió, potser el millor és fer un tractament de fisioteràpia. Depèn de la lesió, però si té un edema ossi, coses que són més complicades, a vegades la magnetoteràpia o depèn lo que digui un fisio, és millor.
1: Parlem una mica de les tècniques. Quines són les més habituals i les que es fan servir més?
2: Bueno, jo tot el que faig servir és manual. Jo no faig servir cap tipus de màquina. Sí que és més dolorós, però no, jo no faig servir màquines.
1: Tota aquesta prevenció que estem parlant, suposo que també és important en el futbol base, però hi ha molts equips que no disponen d'un osteòpata dins del seu equip. No sé fins a quin punt és important incorporar aquesta figura.
2: Bueno, aquí entrem en un tema complicat, perquè a Espanya el que mana és la fisioteràpia. Nosaltres estem per sota sempre. Llavors, això és un tema... Clar, això està en judicis i en un munt d'històries que fora d'Espanya l'osteopatia està superimplantada a tot arreu. Hasta quan neixen nadons en cesària, és molt important fer un crani sacral. Però aquí a Espanya això no es fa.
1: I això què es deu?
2: La medicina està perdent de tot això. No, crec que no interessa.
1: I creus que encara hi ha com aquesta... que no es té prou consciència de la importància per part de la ciutadania i si és una mica tabú el tema?
2: Bé, jo crec que sí, la gent no coneix el que és l'osteopatia. Hi ha moltes escoles molt importants aquí a Catalunya, per exemple, jo vaig estudiar Villa Magna a Barcelona, que està lluitant molt per a que et surti treure endavant l'osteopatia. però no interessa.
1: Ja per acabar, parlant-nos de tu una mica de la formació i una mica de la trajectòria.
2: Bueno, jo vaig començar tard perquè jo abans de tot això tenia una carpinteria, però el 2008 en la crisi vaig tenir que tancar i em vaig reinventar i vaig començar tot això i vaig fer massatge esportiu, vaig fer massoterapia spa, vaig fer diferents tipus de tècniques de massatge i tall de columna, massatge esportiu i Rolfing, que és un massatge de profund, vaig anar ampliant estudis.
1: Doncs gràcies, Toni.
2: A vosaltres.
0: El Toni ha posat paraules a allò que passa dins els vestidors, però que queda fora dels titulars, com ja hem dit. El que ens ha explicat no és només una qüestió de músculs, ni d'ossos, ni de tècniques. És una qüestió de mirada, de respecte, d'igualtat real. I és dur, molt dur, sentir que hi ha jugadores d'èlit que ho han guanyat tot i que, tot i això, encara han de pagar de la seva butxaca per rebre el tractament que necessiten per no jugar amb dolor. Perquè quan una futbolista arriba a la teva consulta, no només hi arriba amb una contractura o una lesió, i arriba amb un missatge no dit pel sistema. Cuida't tu, perquè nosaltres encara no ho farem prou. I això, sigui el Barça, sigui el Llevant, el Sabadell o qualsevol equip de primera, no hauria de passar. I el futbol base tampoc. Ja no toca. No en un moment en què el futbol femení ha demostrat tot, amb escreix i sense excuses. Els osteopates com ell feu una feina que no es veu però que es nota. I potser el que toca ara és això, visibilitzar-la, donar-vos espai, escoltar-vos, perquè cuidar el cos d'un esportista no és una despesa, és una inversió, en salut i en justícia. Gràcies des d'aquí per parlar clar i per fer allò que molts no volen fer, posar les mans on els altres posen silencis. Nosaltres seguim i ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos, el partit acaba de començar.

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de pastís a formatge. Vaig tenir una època que em vaig enamorar del cheesecake, però quan dic enamorar, vull dir enamorar, amb majúscules, eh? Vaja, que la demanava per tot arreu. Vaig pensar, saps què? Ja que estic provant tantes varietats, em posaré un repte. Trobar el millor pastís de formatge, com si fos una inspectora de la guia Michelin. Per aquest repte necessitava una llibreta ben bonica i un boli per anar apuntant les notes que hi posaria cada pastís. Aquella llibreta anava amb mi per tot arreu. Jo apuntava el nom del restaurant, la població i què em semblava tot plegat. Al final, com no, la nota del pastís de formatge. Doncs mira, cada lloc té la seva recepta i diferents acompanyaments. Alguns amb marmelada, alguns amb fruita vermella, altres amb mel, amb llimona o amb panses. Però la més extravagant que em vaig trobar me la van portar amb olives. Sí, ja sé que sona molt estrany, però t'haig de dir que eren unes olives amb un toc dolç que no li quedaven gens malament. Doncs en aquest pastís li vaig posar una nota alta, per la creativitat i l'atreviment. Un cap de setmana ens vam escapar a fer turisme al País Basc. Quan vam entrar a Sant Sebastià, teníem moltíssimes ganes d'anar a provar tots els bars de pinxos. Mare meva, que bé que es menja allà. El segon dia vam agafar el funicular per anar al Monte Igeldo. I quan érem allà dalt, vaig rebre la trucada d'en Josep Maria, un amic meu, que ell coneix molt Sant Sebastià. I li vaig dir, a on anem a dinar? Em va recomanar el restaurant i tot xino-xano anem cap allà. Esperem que ens donin taula i comença el festival de menjar. Tot boníssim. I ara el moment de la carta de postres. I sí, tenien el pastís de formatge. En allà en diuen la tarta de la vinya. Només et diré que vaig tancar els ulls per assaborir el pastís, sentir les textures i gaudir del moment de plaer. Perquè, en sèrio, estava menjant el millor pastís de formatge que he provat en la meva vida. Va superar totes les expectatives. Una obra d'art culinària que m'acariciava l'ànima. Pura poesia. La meva llibreta ja estava plena de notes, comentaris i molts bons records. Vaig aconseguir trobar el millor pastís de formatge. Així que el meu repte el donava per acabat. I ara et repto tu. Què et sembla? Tries un postre o plat que t'agradi i sigues creatiu valorant la recepta i la presentació. Què, t'animes?

0: refredar una beguda en un temps rècord hi ha diversos tips, però no tots són recomanables. Un dels més estesos és posar la beguda en un got ple de glaçons. Evidentment, el líquid s'anirà refredant, però el seu sabor s'anirà igualint. I si es tracta d'una cervesa, la combinació amb gel no és gens aconsellable. Podem fixar-nos una mica en la física i recórrer a l'anomenat equilibri tèrmic, que al·ludeix quan dos cossos en contacte o separats per una superfície conductora arriben a equiparar les seves temperatures, atès que es transfereix el calor d'un a l'altre. La combinació d'aquests tres elements s'equiparà amb un equilibri constant de temperatura que nosaltres aprofitarem per refredar les nostres begudes en tan sols 2 minuts. D'aquesta manera, agafes un recipient o una palangana, l'omples d'aigua freda i glaçons i després afegeixes una cullerada de sal per cada litre d'aigua. Col·loca les begudes encara sense obrir al bany de gel i gira-les suaument per permetre que la temperatura de l'aigua arribi a les parets fredes de l'ampolla o llauna. Només necessitaràs 2 minuts per refredar cada recipient, però com més puguis cobrir a l'aigua el recipient, més ràpid es refredarà. Un mètode sorprenent i eficaç, encara que val la pena, assenyala que un refredament com aquest i la inèrcia aplicada pot fer que les begudes carbonatades alliberin gas augmentant la pressió dins del seu recipient i pot ser que surtin disparades a l'hora d'obrir-les.
1: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més.

0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe, i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
1: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
3: I me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo. O sea,
4: una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric, i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que a dins de l'aula. Què en penseu? Ja esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor, i per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
5: Hola, bon dia, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-los una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
6: sí.
0: Estàs?
6: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
6: Correcte.
0: I aquí no,
6: és que... És que, per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
6: Exactament, sí.
0: Benvinguda. I tenim l'Aaron, que en té 15.
7: Bon dia. Hola, a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, sí, és l'esmorzar de formatge.
7: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
7: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo al Felipe. Hola, Felipe, què tal?
8: Ei, què tal?
0: Com estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrapar de pernil, que sí?
8: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
8: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si, és una cosa infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
6: Bueno. No,
0: i per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
9: Hola.
0: Com estàs?
7: Bon dia, Sara.
9: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
9: Sí,
0: eh?
9: Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
9: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
9: Primera pregunta.
8: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
8: Jo estic enamorat.
9: I el Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
8: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, mm-hmm. saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
9: He estat, però ara mateix no.
0: No?
9: Tipo...
0: I com, vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
9: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
0: Bueno.
6: Sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Jo ara mateix no estic enamorada... Ho he estat, vull dir, sóc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
8: Jo també.
6: I he patit per amor sense haver estat en cap relació. Mm. Això, clar, pot passar.
8: Sí.
6: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs sí, m'he enamorat i també he patit
0: clar,
6: per amor.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
7: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o... t'agrada algú, està pillat per algú, no? Uh-huh.
6: Sí.
7: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, uh-huh. no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
7: Sí, bueno,
6: moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
9: Parlar amb els amics, sí, per saber què passa.
6: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona. Exacte. A la qual et vols declarar, perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'insti i parles amb els teus amics d'em declaro o no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, mm-hmm. tot canvia, perquè ja li has dit que l'estimes, aquesta
0: Denise,
6: persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
6: sí, sí.
0: Tu estàs enamorat.
8: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir, doncs... en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
8: Doncs sí, bueno, com la Júlia, sóc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà on arribes t'enamores.
8: Sí, exacte. Doncs... em vaig canviar d'institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar d'institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
8: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
6: Hola, aquell... persona.
8: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols...
8: No, que la quiero muchísimo.
6: Oh!
7: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors... té nom aquesta persona o no té nom?
8: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
8: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
7: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest, sí. Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil, o
0: com ho diries, és... si no, que t'agrada una persona?
7: Perquè
0: no.
7: És que jo dic, tipus, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins claro. i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que té la paraula t'estimo,
7: exacte,
0: no?
7: Perquè tu dius a una persona sí, t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies,
8: sí.
7: saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
6: Jo.
0: Ai,
6: jo.
0: I això és un drama.
6: Sí, ho he de confessar, jo m'he enamorat.
0: A veure,
6: sí,
0: i com ho vas viure, com ho vas gestionar això?
6: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir... una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això... jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ja ho va saber o no?
6: Va ser estrany, perquè... clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt, sí. i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
7: Agafar
6: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí, que potser alguna cosa més que amistat... es posen difícils les
0: no
6: coses.
0: No vas necessitar sí. distància. És a dir, com ho vius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, a més, amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, com ho fas?
6: Clar, era tan bonic el vincle que jo, amb 12 o 13 anys, no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia dit que l'estimava, jo estava boja per ella, diguéssim. I, bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè... potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant.
8: Oh.
6: O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, clar. Enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades. Un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
8: Sí. I tant,
0: em veieu?
8: Sí,
9: però
0: i tant,
9: tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipus, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
6: Ostres, literalment,
9: hòstia, vale. Literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin
9: no,
0: aquest...
9: No, no, no, o no, perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, no. Perquè tipus, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa?
6: Que bonic.
9: Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo ja... Jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
1: Però petons on?
9: Tipo la galta,
0: I Aaron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
1: Canvia molt la cosa.
7: Jo estic completament d'acord amb tu. O sea, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
8: Clar.
7: I, de fet, l'abraço... O sea,
0: I et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig?
7: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aaron i Fulanito són parella o es passen el dia parlant o tot això.
8: Totalment, que a vegades ho diuen per enveja,
7: També, sí, també.
1: Sí. I perquè s'avorreixen.
7: I perquè s'avorreixen.
1: Bé, tot nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Jo només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
7: Sí, sí.
0: Em vegeu els que tenen parella actualment?
1: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
1: Una cosa. Sí.
7: No. Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
7: Perfecte.
0: Endavant.
4: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora perquè et pot ensenyar moltes coses.
10: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no eren recíprocs, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
11: Crec que com tal enamorament no vaig experimentar.
12: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
13: Jo crec que és una edat correcta per enamorar-se, és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
14: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
15: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
16: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona la que... demanar-li els apunts.
13: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
12: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
14: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
4: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè... m'agradaria descobrir coses.
14: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
16: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
17: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
12: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
14: Les pel·lis i el cine... penso que mostren relacions que pues, són més impossibles, no?, que passin.
16: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
13: Tu mantén tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien dels referents que tenim en el cinema.
1: Sí.
0: Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
1: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
1: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Sí, després podem parlar d'això, però... Sí. Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és... el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
1: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot, no?
8: No tenen en compte les variables.
0: Exacte. Què vol dir les variables?
1: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
8: Sempre posen el noi que és tope fort i que tothom es coneix.
7: Guapo. 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alt?
0: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
7: Exacte, sisplau.
8: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
1: No.
8: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
9: O també, espera, o també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per, tipus, diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria,
9: no?
0: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
9: Divers,
7: jo crec
9: divers.
7: Que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar. Si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella? Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: que bonic això, per favor.
7: Està ple de veure's, una abraçada.
0: Ara on ets un romàntic, eh?
7: Sí, però és que...
9: Sí. Ho copio per un poema,
7: vale? Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
9: És l'èxit.
0: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
9: O que es gràcies.
0: Per què cançons?
9: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
8: Mm-hmm.
9: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part del que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
8: És la persona.
9: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust... Que
7: exacte.
9: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
8: No.
0: Felipe,
8: no.
0: Què vols opinar sobre això?
8: Sí, mira, jo a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
8: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017. Uh-huh. Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus
8: era...
0: que ara ha evolucionat d'una manera...
8: Clar,
0: sí, com sí. És ara? Que abans
8: o sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, no sempre és així, perquè és la dona, saps? No és una cosa que no m'agrada gens.
9: Una persona. Romantitzen el fet de la violació sexual.
8: Exacte.
9: Què collons és això?
0: Mm-hmm.
9: Què és això? No, és una nada d'olla molt heavy.
8: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, en tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. I, sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamoradís. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra. I clar, o sigui, sempre quan jo parlava, sempre deia ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis.
0: Clar.
8: Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades. Una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí. I violència.
9: Mica,
0: és el tema, jo crec que val la pena també, que no. Encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parla del sexe, i clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
9: Bueno, depèn, hi ha primers cops de tot.
8: Exacte, hi ha tot.
9: Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
7: No, però
9: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
8: Jo tinc una opinió.
9: Tots són primers cops, digues.
7: Sí, digues.
8: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: I tant.
9: Sexe.
8: Jo crec que la pornografia... O sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
7: Exacte.
8: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que hi ha no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
7: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
9: El plaer de l'home.
7: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir el dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues, he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu vens a dir, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és també parlar cadascú d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar Patis de veritat, també, sí, què opinen sobre aquesta qüestió. Vinga. I seguim comentant.
18: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
4: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
18: Està tenint una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
13: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
19: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
20: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, s'ha pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
19: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
18: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
20: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
19: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
1: Els pares.
0: Els pares, tu a qui vas?
8: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
1: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. Uh-huh. No sé.
7: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes... quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
1: Molt oberts.
7: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
9: Sí, la confiança que tens amb ells.
7: Exacte,
9: per parlar.
7: Sí.
1: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
1: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
7: Tu que estàs enamorat, compte.
1: Sí, sí. Exacte, explica.
8: Sí. És... Ai, és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé, tots els recordatoris era, doncs sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i que, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí, estimar més.
1: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
8: Clar.
1: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim. No vull dir que no lluitis per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
7: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques, que ens sentim còmode amb aquella persona, clar, i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte. No?
7: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar, exacte, ni has de posant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
0: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el mot també forma part d'aquest respecte.
7: I deixar anar.
0: I Sara, jo, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa de... inseguretat.
9: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda, perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Hi ha moments que et prenen com una broma, no? Que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em fa recordar això i estic, que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res, perquè forma part d'aquest respecte que vols.
9: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè m'han fet sentir com un puto acudit, doncs m'era impossible mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida. Anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta? Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
7: Jo...
0: una cosa rapidíssima.
7: Fuà, és que el primer que se m'ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé.
7: Aquesta
0: falta de llibertat a tu,
7: exacte,
0: Julia?
2: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui sóc. I això, sí.
0: Felipe?
2: Sí.
8: Exactament el mateix, o sigui, que respecti la meva llibertat.
0: Amb això,
8: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
9: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipus...
2: La ideologia és molt important.
9: La ideologia.
0: Que sí que toleraria més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
8: Felipe...
0: Va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a veure, a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
9: Sí.
0: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada i entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
8: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és. A veure, obre aquest entrepà.
7: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotir, si és de... Si...
8: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna cosa? A veure.
2: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
9: Definitivament, no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure. Has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
8: Jo soc mediador.
0: Endavant.
9: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut. I ell ho nega, perquè té por de les possibles represàlies.
0: El repeteixo,
2: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és un company de classe, diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veieu que això de l'entrepà...
8: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
8: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
2: 100%
8: ets,
2: clar, això.
8: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
8: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Sóc gay, vale, i què? I què?
9: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu. 100%.
0: Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
2: Jo diria, Pau, endavant. Sí, 100%, és això. Sin miedo. Tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix...
0: I tu,
2: enamora't de qui t'enamoris. Sí.
7: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és: la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna cosa.
2: Oh.
7: Llavors, jo li diria al Pau que sí que
8: altre
7: hi ha...
8: Sí
7: que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la paraula, però els llancés a la merda. Uh-huh. Sí, i fos com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que, actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada, però, o encara continua?
9: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau, que trist que t'hagis oblidat també.
0: Ara estic enfadant tu.
9: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
9: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important,
9: pues, perquè,
0: és aquest missatge.
9: Si no,
7: moltíssim.
9: Sí, realment no ets molt capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
7: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'has estimat molt, et digués un demà i que és homosexual, i creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
9: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu: Sara, sóc lesbiana, l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic: per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Perfecte.
8: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana, i clar, no passa res. Si em diu, jo li dic: però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè clar, o sigui, tenir una opinió diferent socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana, i ja no.
2: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... la Júlia, en el meu cas, no?
0: És una part més de nosaltres.
2: És una part més, exactament. I no, també no ha de suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
9: Em molesta mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
2: És que jo no sé, sí, què sóc, de tot el que hi ha.
9: Exactament.
2: No sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu és això...
9: Hi ha tantes coses que em sento abrumada, tipus, què collons sóc?
0: Al final l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència, i escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan respectuosa amb els altres, i que, com dèieu, no?, convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final, i ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati, amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat, i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati, perquè allò que ha dit és molt fort.
2: Vale, sí, molt...
9: Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents, i per tant no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
2: Concentració màxima.
0: Tindreu 2 minuts per decidir-vos, per tant haureu de parlar.
2: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir qui es queda sense pati.
2: Vale, va.
0: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
2: Vale, perdona,
8: el David.
2: Això d'anar a l'amor entre dues noies.
9: No la nòvia del Lleó, per mi.
7: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xarxa de classe.
0: Amb els tres.
2: Sí.
7: Amb els tres.
2: Però nois,
7: així em sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú.
8: Sí. A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
2: Sí, la segona noia, segon?
8: Ha de tenir pati.
0: Sí, el primer era l'amor d'entre dues noies, no pot ser.
9: L'amor entre dues noies.
0: El de la dieta per agrada més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
2: A veure, el tercer, que és un controlador,
0: Red flags, clarament les tres, oi que sí?
8: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense patir, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu, estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè sí, com pots dir
0: això? Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir, o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
8: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelos, no?
2: Sí,
8: gelos,
2: és extrem.
1: Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
8: Exacte,
1: tipo,
8: és en David. Que...
1: És el, tipo, el David... És qui diu això, tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
8: O l'altra persona.
1: Jo, això.
7: Jo estic amb d'acord amb el...
2: El David és el de l'últim, el de l'Insta.
1: No, el David és el primer, el que diu de les noies.
2: Les dues noies, aquest sense pati, o què? Aquest sense pati, evidentment.
7: Jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
0: La Sheila deia que ella està dieta per agradar més al seu
7: nòvio. Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament a la Sheila? Escolta.
1: Sheila. Per on comencem?
7: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-lo, parlant-ho amb ella, seria estima't a tu mateixa, i que... et fotin completament els pensaments i t'has de més, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
1: voler
7: amb
1: canviar
7: amb específic, sinó perquè
8: jo vull dir una cosa sobre això.
7: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
2: I és molta la gent que no està amb els
0: cànons, que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
7: El primer,
8: el David.
0: Felipe, tu volies dir alguna cosa?
8: Jo volia dir una cosa que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que o que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè ja feien doncs assajament.
7: Ho sento.
8: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assajament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas todas cosas soy yo, y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Ah, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
1: Jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro, reina.
2: Això ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
2: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i a veure el món d'una altra forma. Oi que sí?
8: Sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
8: Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
7: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti, i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord. Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació, perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva, i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte del tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte. Ja.
0: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure... Sí.
8: Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat, em porto que encara hi...
2: Sobre la societat, toma, anem a...
0: Sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor.
8: Bueno, vale.
0: Estem tots enamorats.
8: Sobre l'amor que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
0: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
1: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, eh? Perquè
8: amb
0: aquestes,
8: doncs, sí,
0: amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut, eh? Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Juli, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
8: Carreguem tant.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Ansietat.
3: L'ansietat és una resposta emocional que es produeix davant de situacions que considerem amenaçadores o desafiants. Pot manifestar-se amb símptomes físics, com el batec accelerat del cor, la sudoració, la tensió muscular, però també amb símptomes psicològics, com la preocupació excessiva i la irritabilitat. Per gestionar l'ansietat és fonamental identificar les seves causes i adoptar tècniques de relaxació, com la meditació, la respiració profunda o la pràctica regular d'exercici físic. Així mateix, mantenir una rutina de son saludable i buscar suport social pot ser d'una gran ajuda.
1: Salut Activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'ansietat és inicialment una resposta adaptativa davant de situacions que ens reclamen una solució. Ens demana doncs, que puguem desplegar determinades accions per donar resposta a aquella situació. És quan no sabem o no podem donar-li resposta a aquelles situacions que esdevé l'ansietat un problema, que se'ns apodera, que ens bloqueja i que es tradueix en simptomatologia tant a nivell psicològic com a nivell fisiològic. Aquesta seria l'ansietat, diguéssim, la part prejudicial o no desitjable. Però que l'ansietat en si és un mecanisme adaptatiu i necessari. Per gestionar qualsevol situació que ens trobem no, amb certa ansietat, el mecanisme principal seria identificar què desencadena aquest estat nostre d'ansietat, no? Quins són els motius. I si els sabem, llavors podem desplegar conductes no, adequades a fer-li front. També podem acompanyar no, l'ansietat al nostre dia a dia doncs, a gestionar-lo a través d'incorporar nous hàbits saludables, a vegades no de cop, sinó d'una forma molt progressiva, doncs, amb temes de descans, d'exercici físic, d'una alimentació sana, que també està molt vinculat, i aprendre a utilitzar aquestes tècniques de relaxació tan específiques com pot ser la meditació, respiració conscient, o inclús activitats autorealitzatives. No? Vull dir, jo compenso el meu estat o la meva situació d'estrès laboral amb hores d'esbarjo on jo puc realitzar-me com a músic, com a artista, com a entrenador de futbol, etc.

0: més sa que existeix. Tot i això, hi ha moltes llegendes sobre els seus components que no són veritables. El mite més popular és el tema del petroli. Les llaminadures únicament estan composades per tres ingredients: aigua, sucre i una minúscula quantitat d'additius. El sucre és l'ingredient principal de l'aliment, ja que suposa el 95% del pes. L'additiu més popular de les llaminadures és la gelatina d'origen animal. Aquest ingredient fa que no sigui un aliment que les persones vegetarianes o veganes puguin consumir. La Fundació per l'Assessorament i Acció de Defensa dels Animals explica que aquesta gelatina s'obté a través de l'ebullició perllongada d'ossos, cartílags, articulacions, peülles i peus de porc, caps de peix, banyes i peülles de bestiar. Bàsicament, les restes de la indústria càrnica. Al 1998, un estudi patrocinat per l'empresa Nabisco explicava que aquesta gelatina podia ser beneficiosa per a les persones que pateixin artritis reumatoide i altres malalties causades per un deteriorament del cartílag articular. Tot i la bona fama que tenen les gominoles per als nens petits, aquest menjar no és sa a llarg termini. A més, els vegans i els vegetarians, els diabètics, els intolerants a la lactosa i els celíacs no les han de menjar pels seus ingredients.
1: Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí a Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem, com cada matí i durant tot l'any, el programa La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Us el presenta Pere Païssa. Avui comencem, com altres vegades ho hem fet, amb sardanes de Joan Lázaro, compositor de Manresa. I escoltarem en primer lloc la sardana que es diu Color de Violetes, sardana estrenada l'any 2000 i que la va dedicar a la colla sardanista Violetes del Bosc. I després La Roca Dreta, una sardana que va dedicar a Martorell l'any 1990, i les escoltarem amb la copla Juvenívola de Sabadell.

Avui hem començat amb les sardanes Color de Violetes i La Roca Dreta de Joan Lázaro amb la Cobla Juvenívola de Sabadell. Bé, i continuem ara amb aquest compositor de Manresa, en Joan Lázaro i la Cobla Juvenívola de Sabadell, per escoltar Pas a Pas, sardana estrenada l'any 2000 i després Un bocí d'història, sardana estrenada l'any 2002 i que el compositor va dedicar a l'agrupació sardanista de Rubí amb motiu de la commemoració del seu 75è aniversari.

La Copla Juvenívola de Sabadell ens acaba d'interpretar les sardanes Pas a Pas i Un bocí d'història, sardanes de Joan Lázaro amb la Copla Juvenívola de Sabadell. Bé, i ara canviarem de copla i escoltarem a la Vila d'Olesa, aquesta jove copla d'aquesta població del Baix Llobregat, d'Olesa, que ens interpreta a l'Hereu de Can Tovella. Una sardana de Joan Segura que l'escoltarem amb la copla acompanyada per la soprano Roser Cascante.

Hem pogut escoltar la copla Vila d'Olesa i la soprano Roser Cascante la sardana a l'hereu de Cantovella de Joan Segura. Bé, i ara farem una petita pausa i continuarem amb la copla Vila d'Olesa i amb sardanes dedicades també a Olesa. I la que escoltarem d'aquí un moment es diu Els dansaires de l'UEC, de Llorenç Sales, i després l'UEC d'Olesa, sardana que també serà cantada per la soprano Roser Cascante, acompanyada per la copla Vila d'Olesa.

La Cobla Viladolesa ens ha interpretat les sardanes Els dansaires de l'UEC, de Llorenç Sales, i després aquesta sardana cantada, L'UEC d'Olesa, de Joan Segura. Bé, i continuem amb aquesta cobla, la Viladolesa, i ara podem escoltar de Montserrat Olesa, de Martirià Font, i després recordant la Francesca, de Joan Segura, sardana també cantada.

Hem pogut escoltar les sardanes de Montserrat Olesa, de Martirià Font, i després recordant la Francesca del mestre Joan Segura. Bé, amigues i amics, i avui ja per acabar, dues sardanes més interpretades per la cobla Vila d'Olesa. Ara escoltem Els peus de Montserrat, de Tomàs Gil i Membrado, i ja per acabar, Els gegants d'Olesa, sardana de Joan Segura, que es podran escoltar amb la cobla Vila d'Olesa, acompanyada per la soprano Roser Cascante. Bé, amigues i amics, jo em despedeixo de tots vostès fins demà, i demà ja ho saben, un nou programa de La Tenora. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça de Sant Jaume en lloc del pla de l'os de la Rambla afectat a hores d'ara per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i un minut de silenci. 9 anys després, els atemptats es recorden mentre el jihadisme a Europa ha disminuït dràsticament, tot i que persisteixen nous riscos de radicalització i terrorisme. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. Durant l'episodi s'han registrat xàfecs intensos al nord-est i s'han superat també els 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. I en clau política, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que Ceuta visqui un col·lapse sanitari arran de l'entrada massiva de migrants a finals de juliol. Segons les dades del Ministeri, l'Ingès ha fet 5.800 assistències entre el 31 i el 14 d'agost, mentre que la pressió assistencial ha baixat un 72% de les 1.149 atencions del primer dia a les 322 del 14 d'agost. Sanitat assegura que no s'han suspès consultes ni intervencions programades i que l'Hospital Universitari té actualment 111 llits lliures dels 212 que té en funcionament. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu després d'una setmana i ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Euroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses s'ha demanat al Servei Català de Trànsit més personal per regular el pas alternatiu de la Nacional 260 durant les obres del talús de Ribamala i reduir les cues que aquest agost arriben a superar els 45 minuts. El consistori assegura que el semàfor no és suficient per gestionar l'augment del trànsit turístic i reclama reforçar el dispositiu fins a final de mes. Les obres, iniciades al març, després d'una esllavissada, encara poden allargar-se entre 2 o 3 mesos més.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Raons. N'hi ha algunes de ben petites.

0: petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes, i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. I ara, 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

Hola, joves! De nou, i mantenint la rutina setmanal, les ones de Ràdio Molins de Rei em permeten posar-me en contacte amb tots vosaltres, amables, benvolguts i mai prou ben ponderats sintonitzadors d'aquesta emissora, per compartir una estoneta amb música no pas massa actual i que avui dedicarem a escoltar l'O'Shea, un grup musicovocal que entre 1939 i 1940 va fer els primers passos a Donostia amb el nom de Doble Trio Vocal, tot i que finalment van adoptar el de l'O'Shea, un grup aquest que va assolir la fama a les dècades de 1940 i 1950, no només per cantar molt bé, sinó també per incloure tocs d'humor en les seves actuacions. En el començament, el grup estava format per Xomín Arrasate, Clemente Unzurrunzaga, Jesús Larrarte, José Eduardo Arrieta, Andrés García i Gaspar Gurruchaga, si bé els membres anaven i venien, incloent Xavín Olascoaga, Xipri Larrañaga, Chiqui La Huerta, Víctor Gracia, Pepe Andoain i Pepito Yanzi. Tot seguit, començarem amb una de les peces més conegudes del seu repertori, Cielito Lindo, una cançó tradicional mexicana, diuen que composta el 1882 pel músic Quirino Mendoza i Cortés, sembla que inspirada i dedicada a la seva esposa, Catalina Martínez, que, pel que es veu, tenia una piga a prop de la boca. Encara que, basant-se en evidència històrica, diversos autors afirmen que la lletra està presa d'antics cants populars d'Espanya, si bé amb una altra música. En tot cas, cal tenir present que aquesta cançó, que va ser enregistrada per primer cop l'any 1918 i que des de llavors ha estat interpretada per una bona pila de cantants, és considerada com un símbol informal de Mèxic, especialment a l'estranger, on grups mexicans la canten per identificar-se com a tals, fins al punt que, considerada una de les cançons mexicanes més populars, sovint és identificada com un himne no oficial mexicà.

L'Shay va gravar molts discos i van actuar també al cinema, participant en 13 pel·lícules, 8 a Mèxic i 5 a Espanya. Un periodista cubà va dir sobre ells: ahir a la nit va tocar el grup Shay. Són 5 integrants i 4 canten, però cobren com 20. Ara els podem escoltar interpretant La vella Lola, una de les havaneres més antigues de la que s'ignora tot sobre els seus actors, tant de la música com de la lletra, encara que es creu que, com l'anterior que hem escoltat, pot ser d'origen mexicà i de cap a la meitat del segle XIX. La seva fama ha fet que sigui més que un cant mariner i, per a molts, ha arribat a ser l'himne mariner per excel·lència. Per cert, que potser fins i tot heu vist una pel·lícula de 1962 dirigida per Alfonso Balcázar amb el mateix títol de La vella Lola i amb guió basat en la lletra de la cançó protagonitzada per Sara Montiel, Antonio Cifariello i Frank Vilart. Ah, i una altra cosa més de la que personalment m'he assabentat en preparar aquest espai. Una escultura urbana coneguda com La vella Lola, datada el 2009 i feta de bronze i obra de Carmen Fraile, es pot veure a l'interior de la plaça del Fontan, a Oviedo. Va, que ja callo i comencen a cantar els bascos.

0: L'Oxei, cal destacar-ho, participaven en obres benèfiques musicals, com en el cas del primer pulmó de ser que van fer arribar a la clínica Sant Joan de Déu de Donòstia. Un pulmó aquest que és una gran màquina que permet a una persona respirar quan perd el control dels músculs, els nervis o el treball de respiració excedeix la capacitat de la persona, ben útil en malalties com la poliomielitis o el botulisme i certs verins com barbiturics o tubocurarina, i que va ser utilitzat per primer cop l'any 1927. Tot seguit els podem escoltar interpretant La Rana, una cançó que, en certa forma, jo crec que s'assembla a aquella d'en Joan Petit, en què cada cop s'afegeix un element nou que cal recordar i anar repetint pel seu ordre.
1: Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo callar. La mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo callar. La araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo callar. El ratón, la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato, el ratón, la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el gato se puso a cantar, vino el perro y lo hizo callar. El perro al gato, al ratón, el ratón a la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el perro se puso a cantar, vino el hombre y lo hizo callar. El hombre, el perro, el gato, el ratón, la araña, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el hombre se puso a cantar, vino la suegra y lo hizo callar. La suegra, el hombre, el perro, el ratón, la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la suegra se puso a cantar, ni el mismo diablo la hizo callar, ni el mismo diablo la hizo callar.
0: L'Oxei van oferir una funció com a convidats inaugurals de Cèlia Gámez al Teatre Victòria Eugènia de Donòstia. L'esmentada actriu, vedet i ballarina argentina, en veure'ls i escoltar-los, els va contractar. I així van fer el salt i es van convertir en professionals. De ben segur que recordeu aquella cançó que van popularitzar los Sirex i que demanava que els lletjos es morissin, ja que eren aquests els que tallaven el bacallà amb les noies més maques. Doncs bé, uns anys abans, concretament el 1957, l'Oxei ja van cantar una cosa més o menys similar en ritme de xotis, en què el protagonista, d'allò més guapo, vol que un cirurgià li canviï la cara per fer-lo lleig i així poder menjar-se algun torrat en l'aspecte de les fèmines. Escoltem Los Feos.

De la mà de l'esmentada Celia Gámez, l'Oxei van anar a Barcelona i després van fer les Amèriques. Van anar-hi per uns 6 mesos i es van quedar 8 anys triomfant a Mèxic, Argentina, Cuba i els Estats Units. Una de les cançons més conegudes d'aquest grup basc, si no és la més coneguda de totes, és la titulada Buen Menú, que escoltarem tot seguit i sobre la qual he llegit que l'alemany Carlos Federico Zollner va escriure i va compondre la cançó original titulada Der Speisetel, que vol dir el menú. I en base a aquesta obra musical, el basc Miguel Arregui Treset, l'any 1927, va posar lletra en espanyol i va arranjar per ser cantada pels protagonistes del nostre espai d'avui. I he llegit també que la lletra, l'home la va escriure a la taula de la cuina, basant-se en la carta de plats de l'emblemàtic Cafè Iruña de Pamplona, i va comptar amb la col·laboració del cap de cuina Jesús Unzué, que el va assessorar en termes culinaris.

0: l'ocell en terres americanes, cal destacar el fet que van inaugurar la televisió mexicana, van triomfar a Broadway i van participar en diverses pel·lícules. De fet, simbolitzen tota una època on la ràdio oferia shows en directe i la televisió feia els seus primers passos. I, malgrat haver tractat amb grans estrelles, mai no van perdre la seva humilitat. Un dels seus grans èxits va ser Oh Pepita, una cançó popular coneguda pel seu ritme alegre i per la seva lletra divertida, que parla d'una noia anomenada Pepita. Va, escoltem-la.
1: Oh, Pepita. Oh, Pepita. Oh, Pepita. Oh, Pepita, Pepita, Pepita. Oh, Pepita. Oh, Pepita, Pepita. Oh, Pepita, Pepita.

0: Esteu escoltant Restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: No recordo pas qui m'ho va dir ni quan, que el grup que ens ocupa avui va haver de canviar el seu nom originari en euskera a causa del context polític i social durant el franquisme, ja que, com sabeu sobradament, durant la dictadura franquista l'ús de llengües diferents del castellà estava reprimit i perseguit, una repressió que incluïa els noms artístics o marques en les denominades llengües regionals. Tot i que això que acabo de dir-vos pot ser simplement allò que en diuen una llegenda urbana. Sigui com sigui, ara els podem escoltar interpretant Pancho López, una cançó que el compositor i guitarrista mexicà nord-americà Lalo Guerrero, conegut com el pare de la música xicana, va compondre el 1955 basant-se en el tema de televisió de l'any 1954, La balada de David Crockett.

Pel que he llegit, l'Ocell van registrar 207 cançons al llarg de tots els anys en actiu i amb tots els canvis dels seus components. I el 1961 van fer una gira de comiat per diversos teatres. Seguidament, us proposo escoltar-los en una de les cançons del cantautor mexicà José Alfredo Jiménez, la titulada Corazón, Corazón, que formava part de l'àlbum que aquest va enregistrar l'any 1965 i que duia per títol El Rei. Es tracta, com sens dubte us consta, d'un tema que captura la intensitat i la passió de les emocions relacionades amb l'amor i el desamor, característiques distintives de la música de l'abans esmentat José Alfredo Jiménez.

Molt probablement recordareu la pel·lícula Marcellino Panivino de l'any 1955, que va ser un dels més grans èxits comercials i de crítica en la història del cinema espanyol, excedint els cànons del cinema religiós imperant a l'època. Basada en la novel·la homònima de José María Sánchez Silva, gira sobre la història d'en Marcellino, un nen orfe que és recollit per uns frares i que, un bon dia, estan resant davant d'un Crist crucificat, aquest pren vida i comença a comunicar-se amb ell. Doncs bé, l'any següent, els italians Virgilio Savona i Tata Giacobetti van fer la cançó Ricordate Marcellino, dedicada a Pablito Calvo, el nen protagonista de la pel·lícula. I tot i que la versió més coneguda d'aquesta cançó és la que va fer Renato Carosone, ara escoltarem, perquè és just i necessari, la de L'Ocell.

excel·lents veus dels components de l'O'Shea i l'humor blanc que els permetia eludir la censura i la manera innovadora que tenien de saltar a l'escenari, moltes vegades disfressats, van ser, sens dubte, les claus del seu èxit. Ara els podem escoltar interpretant el tema Me lo dijo Adela, obra del guitarrista cubà Otilio Portal. I heu de saber que, pel que fa a aquesta cançó, la mateixa va tenir una història singular, perquè en aquella època ningú no apostava per la mateixa. Però va passar una cosa fora del normal. Aquest xa-xa-xa va ser escollit per l'escola d'Arthur Murray per ensenyar a ballar aquest ritme als nord-americans. I així es va convertir en una de les peces més conegudes en el seu gènere. I per cert que aquesta Adela no era cap persona en concret, ja que es tractava d'un nom inventat que anava bé per la cançó.

0: matar.
1: Alma, corazón i vida, que seguidament et podrem escoltar en una interpretació de l'Oxell, és una cançó criolla amb ritme de vals peruà composta per Adrián Flores Albán el 1950, que, amb una lletra molt emotiva, expressa un amor pur i humil, profund i senzill, en el qual el protagonista diu que no té riqueses per oferir, però sí la seva ànima, el seu cos i la seva vida. El tema en qüestió ha estat interpretat, a més de per l'Oxell, per molts altres artistes, com ara Los Panchos, Django, Melendi i Plácido Domingo, entre molts altres. I també, a més de la versió original, ha estat objecte de moltes adaptacions en diferents estils, incloent-hi el bolero i la balada romàntica.

altra de les cançons que podrien denominar-se icòniques de l'O'Shea és Si vas a Calatayud, una peça popular que ens parla d'una dona de nom Dolores que es diu que és la més guapa de l'esmentada localitat aragonesa i que es basa en una llegenda popular sobre la dita Dolores, un personatge que es va fer molt conegut gràcies a diverses representacions artístiques, fins al punt que es diu que molta gent anava a Calatayud preguntant per la Dolores, malgrat que no se sap amb certesa si va existir realment. Aquesta cançó, que ha estat interpretada en diverses versions, moltes d'elles dins del gènere de la jota aragonesa, ha quedat de fet com un símbol de la cultura popular espanyola. De ben segur que us ve de gust tornar-la a escoltar.

Per si us interessa saber i veure més coses sobre l'ocell, puc dir-vos que a YouTube hi ha un interessant documental dirigit per Eneko Olasagasti que reconstrueix l'èxit d'aquesta formació donostiarra des dels seus inicis fins a la seva dissolució el 1961, ja de tornada al País Basc. I ja per part meva només em queda cloure l'espai d'avui amb un dels temes més importants del món musical basc, Maite Txumia, una preciosa cançó basca del segle XX, obra del compositor granadí Francisco Alonso i que està impregnada d'una melodia evocadora i melancòlica. Ara, com he dit, la podem escoltar a les veus de l'Oxei. I ja prou, m'acomiado de tots vosaltres sense desaprofitar la vinentesa per convocar-vos per al proper programa a les hores d'aquesta nostra emissora, que dedicarem a escoltar algunes cançons relacionades amb la negació. Tot desitjant-vos, mentrestant, i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça de Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, companya de la xarxa.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
1: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balàfia, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, a l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros. Després, també, aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, eh? Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, la de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar, ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava va estar com a molt, molt en voga, que sortien aquests recopilatoris del millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia!
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat solet.
1: Moltes gràcies.
0: T'han deixat sol, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: però... Ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys esteu tots.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... o la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem la nostra popularitat.
0: Clar,
1: llavors, sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més s'estila en música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipus band,
1: sí, llavors... podríem... Hi ha diferents... opcions, sí, sí.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure sí. Què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Mm-hmm. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podreu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig prenent.
1: Vale.
0: Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir
1: sí.
0: I m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: La temporada que ve n'ha fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada, companya.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara i fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure's de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara fins les 11, a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença com sempre fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta. Les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí. Esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafañe, bon dia.
3: Sí,
0: ai,
3: estic preparant
0: Pau,
3: un dia.
0: Perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és, els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels APIs gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns. Per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina, que plogui està bé, que plogui està bé.
5: Exacte.
0: Ara no sé si dic que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipi es va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones, i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida, que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven amb passamuntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir la nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana, també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portals de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Profeganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera missa a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brofeganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, el Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes, per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brofeganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de la Conca de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, eh? No només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no? Que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana que té molt a veure amb l'alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també alfàbrega. Per dir tota la ciutat, vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen, la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que per cert és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
3: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
3: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
9: Molt bon dia.
3: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic avui a 17 d'agost del 2026 de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
9: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada, Anem de baixada, ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada, tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
3: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
9: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
3: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen en el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
9: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? Durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure, eh?
3: Aquest any, senyora Heredia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
9: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig, mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines, hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer el trasllat de pacients a rehabilitació, o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària, o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs, siguin una miqueta menors, i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament, i llavors una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i per tant la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
3: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
9: Bé, doncs, tot i que, evidentment, quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom, evidentment, ens sembla que esperem massa, al final, quan baixes a fer l'anàlisi de dades, veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident qui serà, però nosaltres penseu que, mira, de l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals, eh? Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que, evidentment, hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estiguessis llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessita abans.
3: Senyora Heredia, m'agradaria preguntar-li, perquè va lligat molt a l'espera, hi ha molta gent que creu que per esperar menys ha de tenir, en aquest cas, salut concertada o amb mitjans privats. Com veu la confluència ara mateix entre el sistema públic i aquestes opcions?
9: Bé, val a dir que nosaltres treballem per aquesta sanitat pública i universal. Llavors, independentment de que estigui proveint aquesta sanitat, la nostra vetlla és cap a aquesta sanitat. Evidentment, la ciutadania té la capacitat o té la possibilitat de, si té prou recursos, doncs a poder contractar una assegurança privada. Jo en aquest tema no hi entraré perquè no forma part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis concertada, pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa a nivell assistencial. El que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
3: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
9: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això en el fons sempre ha estat així, és una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
3: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català? Mm-hmm.
9: Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, als 6 milions, a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, Nosaltres a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hàgim de moure i les famílies puguin estar prop dels pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, afiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Doncs que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
3: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la regió sanitària de Girona, i esperant doncs, que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la regió sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
9: Moltes gràcies.
0: Reptes, sens dubte, que també pertanyen a la regió sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
3: A vosaltres.
0: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre, ja veieu que aquí no perdem temps, és repassar l'actualitat castellera que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
5: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
10: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants, i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
5: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
10: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui sens dubte va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar de 7 en Forra i en primera ronda el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar de 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar, mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de la Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, el cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 on fou revist, el cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí...
5: Segona ronda, agenda de plaça.
10: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada de moment per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i en primer lloc destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà, totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
5: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
10: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures del carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la festa major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de festa major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
11: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. El sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
10: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana a les places, hem posat la gent de castellers els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens du a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forès de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
12: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
13: Gràcies, és un plaer.
12: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
13: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
12: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès. Us esperàveu aquests resultats o no?
13: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
12: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
13: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
12: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
13: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
12: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
13: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que el moment que vaig veure el 2 vaig pensar, quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare, a veure si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip estem superorgulloses de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
12: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
13: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenades ni les nedadores s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. I es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però el típic que està allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguéssim tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguéssim fet, haguéssim guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig a la mateixa competició en un dia canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han dit que copiar per guanyar-vos.
12: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
13: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament previ a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors, va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això, que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això, vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi. És un moment molt artístic, que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment també. O sigui, va ser molt emocionant, molt emocionant.
12: Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
13: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
12: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
13: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo, la veritat.
12: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
13: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estaf tècnic, canvia molt la cosa, perquè cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar. És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop, que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
12: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
13: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir als Campionats del Món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
12: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
0: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més a qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat a hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també a familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici que ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i aldarulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Oroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater, que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90, del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, que fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Això ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta,
1: és final de festa? Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.

0: Però sí que és veritat que tot, jo crec que molts grups de versions la porten, ella. És com a molt...
1: Sí, sí, sí, és un tema típic, sí, que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances. Per això, per decidir si grup de versions, si DJ... Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
0: L'Aina, que està de vacances.
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada, Aina. A veure.
1: Que... Escoltem a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten alguna cosa diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, les Coco, me les apunto. Perfecte. Molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar. De moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més?
1: De moment sí. Tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent. Llavors, si voleu, és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que són inversionables.
1: Correcte.
0: Sí, i que sonen diferent, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos. Sí. Molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Hola, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment grup de versions sí, però és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Vinga. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions també.
0: També, eh? Molt
1: sí.
0: Bé, molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: El Pol, sí, que... Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Solet.
0: Vinga, feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens aquella, va, que ara vols
1: segur,
0: que soni aquella.
1: Segur.
0: Molt bé. Estel,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies.
1: Ara.
0: La companya de Cardedeu, que, mira, gràcies amb ella estem escoltant aquest tema dels SAU, en aquest cas no us lo podem oferir en directe. No, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més?

0: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
1: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades amb un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
0: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català, un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
1: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis on siguis, puguis fer servir aquesta eina, que realment és universal, i a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que faci servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original

0: Tenòria!
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que, com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats de cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o, com a mínim, també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no?

0: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
1: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que, de vegades, nosaltres mateixos ens confonem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que, per exemple, s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, eh? Vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima. Fort aplaudiment!

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú es devingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota ha de llançar-la a un company o companya proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc, no? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, introduïm una frase, no? I a poc a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé, no?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, Mover per vacances, estiu i ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malagrisa.
2: Jo no puc, ja no en sé, ja no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, del company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs, aquesta possibilitat o sí, aquesta naturalitat no, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no en sé, no m'atreveixo a rimar obert per vacances, estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per premiar, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito. Sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga els dissabtes, fem ioga de 8 i mig.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Ara sí?
2: Ara sí, Manel,
3: ara bé?
2: Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, Va, doncs anem a preguntar-li si a l'Àlex i a la Mònica això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja.
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja, i va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
2: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que la Núria no ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha a Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I sobretot dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen
4: flexibilitat.
5: O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda amb cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que es mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn, i això és fantàstic.
2: Es nota.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyar calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera també, malgrat estar fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia de la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica potser de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe, i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista. Però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim. Ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
3: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers als caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, La gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
3: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i l'interès això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
3: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs, això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en una formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
3: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
3: I afegim una cosa més, amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex, no sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars, és a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs, patrocinat o ajudat pels ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien, i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava, i sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
3: Molt bé. Doncs he de dir, tothom, els dissabtes i diumenge, a 8:45, a la platja de Can Manent o a la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies a Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres. Un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
3: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
6: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
7: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la Cofradia de Pescadors de l'Escala.
8: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures, pues, històricament el port de l'Escala pues, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també pues, la importància que té pues, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de saló de peix blau. L'anxova és un peix blau doncs, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, a moments donats, és el que sempre explico, moments donats doncs la bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Ceba o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau, l'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí doncs, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures, i això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
7: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen al límit el sector pesquer a Catalunya.
8: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim, la temperatura del mar pues, no para de pujar, no sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura de l'aigua del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus de la temperatura de l'aigua del mar. Això indudablement pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat a que el mar pues, arrel de la pujada de temperatures pues, no té tant de nutrients no, o no té tanta alimentació vàlida per alimentar pues, el peix blau que tenim aquí a la nostra zona. També arrel de la pujada de la temperatura de l'aigua del mar, jo també jo soc de l'opinió no? Bueno, i es veu que ara de tonyines, per exemple, pues en tenim durant tot l'any. Abans les tonyines pues entraven a la primavera, venien aquí pues a reproduir-se i a créixer, i després als mesos de tardor pues agafaven i marxaven per l'estret perquè ja havien vingut. I això era un cicle que any rere any pues s'anava repetint. Ara ja fa pues una sèrie de 5 o 6 anys doncs, que detectem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes, i això és perquè s'hi troben bé.
7: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
8: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt i molt complicat, i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder-la embarcar jo doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
7: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
9: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxoves sí o sí, o menjar-les in situ, i això garantitza pues, que perduri, que sí, o sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar, és un plus afegit, que, i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats, per moltes dones és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
7: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'Escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important: fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova, i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
10: que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics en omega 3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim aquí i a les nostres llotges. I una altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes espines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contenir o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa, doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
7: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
6: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
2: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. Així en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual que és Diaris de l'Apotecària amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
11: Friki Time d'estiu.

0: Freaky Time d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mau Mau, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast a la nostra mà, amb el nostre smartphone, per què gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què en definitiva ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs la, és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans de que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles doncs fa que aquestes sèries doncs enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre en genera aquesta felicitat, no? Aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del detectiu Conan?
1: Doncs el detectiu Conan, doncs, a part de que té la gràcia doncs de que són crims i misteris, bueno, gairebé pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, doncs el fan tornar petit i el que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, doncs tot això doncs fa bastanta gràcia, no? A part de doncs, que aquí doncs en el seu moment la vam tenir en català i era una de les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase, és un nen però té el cervell d'un adult. No sé si a tot agrada. I a més en Kogoro Mouri, com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, és a dir, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè clar, evidentment un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passen un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten doncs, per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi, i això m'ha flipat a mi, que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu, Mercè, què hi veus en comú entre aquestes dues històries, d'aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més doncs això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, doncs trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao doncs ja ho veureu, que té a veure doncs amb la línia successòria, en descobrir l'identitat real d'un dels personatges, ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'Apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: D'haver de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt bé.
0: Has aprofitat.
2: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, he anat de festa major.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia i aquestes són mítiques.
1: Sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses representats durant el franquisme.
0: Ostres! Aquest és de nota, els... Aquest
1: sí,
0: és de saber-se
1: molt
0: bé,
1: xulo.
0: Molt bé.
1: Sí, amb tots els noms, i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora, perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers aguarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i Cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota... per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser ja no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts, de les 9 fins les 10:20.
0: Molt bé.
1: Llavors... Així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que es molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més és una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? Apropet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
3: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat. No? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a dos quarts de 8 del vespre en català, i hi ha dos preus, un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Guimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
2: Ja no sé com fer-ho, m'arriba't a les mans.
0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela, bona de nou.
4: Maria.
0: Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD, o sigui, punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local, ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recorda

0: familiars i també ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i també una bossa al costat d'una séquia entre Torreferrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons. Els Mossos també participen en aquesta recerca que s'ha ampliat fins a la zona de la comporta. Els regants han reduït també el cabal per tal de facilitar les tasques de recerca. De moment no s'ha localitzat cap persona. I també una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 dels quals eren menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa i tot i l'esforç, el reforç, volíem dir, policial, el diumenge també hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona on un treballador va resultar ferit per un tret d'una arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns també reclamen més vigilància. I a banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balafia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat a desallotjar 9 immobles propers. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen les causes del foc que podria estar vinculat amb aquestes darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en plau internacional i política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i també a les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
2: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
3: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

Interrompim la programació per informar-los d'una tràgica notícia d'última hora. Ha mort el cantant català Gerard Quintana. Aquesta notícia ha commocionat a tot el país.

Estimats amics, aquest programa no lleva els maldecaps, però... els fa més suportables. Aquest programa no us farà més guapos, però... potser us alegri la cara. Aquest programa no és ni laxant ni diurètic, però... us pot deslliurar dels mals humors. Remeneu abans, mentre i després de prendre'l, i manteniu-lo a l'abast dels infants. Aquest programa conté dosis elevades de música i no té contraindicacions. Benvolguts oients, sigueu novament benvinguts. Avui comencem programa amb unes reflexions, com altres vegades, d'en Francesc Torralba, en aquest cas, sobre les servituds del temps. Un dels espectacles naturals que em plau més d'observar és una fageda a la tardor. Els colors i les tonalitats del bosc durant aquesta estació de l'any em corprenen i em fan sentir un immens plaer estètic. Les fulles dels faigs s'acomiaden regalant-nos a la vista un esclat de colors. En poques setmanes desapareixen i queda un conjunt d'arbres despullats, de branques sense vestit, que emprendran el llarg camí de l'hivern. La fulla es deixa anar de l'arbre quan arriba la tardor i no se sent recança per la primavera, ni experimenta melangia. El majestuós estiu ja ha passat. No té memòria, no té vincles, no té consciència, no té emocions. Brota sense fer soroll. Cau del branquilló i després de tenyir-se de groc es despenja de l'arbre per sempre més. No hi ha comiat, ni llàgrimes, ni drama. No té consciència d'existir, ni sent cap lligam amb el faig que l'ha vista créixer i l'ha alimentada durant la seva curta existència. Quan arriba l'estació més romàntica de l'any, la fulla es deixa anar sense cap gest tràgic. Cau lentament sobre l'estora multicolor i allí, a poc, es desfà i desapareix formant part de l'humus. En ella no hi ha consciència de passat ni de futur, perquè no hi ha senzillament consciència de res. Viu connectada amb el tot, mayúscula, fent la funció que li pertoca en el gran conjunt harmònic. A la tardor li correspon caure i cau. La vida humana, precisament perquè té una dimensió històrica i emocional, és molt més complexa. Mentre vivim, atresorem records del passat, que ens vinculen, i justament per això és dolorós separar-nos-en, deslligar-nos de tot i de tots. El camí cap a la llibertat consisteix a prendre la senda de l'alliberament del temps i de la consciència històrica. Per això el passat pot ser una gàbia, una limitació a la llibertat del present, i també el futur pot esdevenir un setge per al lliure desplegament en l'ara i l'aquí. Les servituds dels temps són tan habituals que la consciència cerca obstinadament vèncer-les, negar-les o esquivar-les, com un animal tancat en una gàbia en la qual no troba el forat de sortida. Amics, si avui som el dia que som i estem a l'hora que estem, això és original d'en Pasqual. Des de l'estudi Miquel Armengol de Ràdio Molins de Rei, el 91.2 de la freqüència modulada, la veu la posa Lluís Pasqual i la lletra i la música les prenem dels millors.

Cada dia és una oportunitat de sortir al carrer i enfrontar-se al vent, perquè els somnis a vegades es fan realitat. Per això, dona-li temps al temps.

Les persones més belles que he conegut són aquelles que han conegut la derrota i el patiment, que han conegut la lluita i la pèrdua. I no obstant això, han trobat la manera de sortir de les profunditats. Aquestes persones tenen una apreciació, una sensibilitat i una comprensió de la vida que els omple de compassió, d'humilitat i d'una profunda inquietud amorosa.

A veure, qui ets tu per jutjar la vida que porto? Ja ho sé, no sóc perfecte i no visc per ser-ho, però abans d'assenyalar algú, assegura't tu de tenir les mans netes.

Algunes vegades ens trobem enmig del no-res i algunes vegades enmig del no-res resulta que ens trobem a nosaltres mateixos.

Esteu escoltant Original d'en Pasqual. Acabada la primera hora, donarem pas als senyals horaris i us esperem després de les notícies d'aquí una estona. No marxeu gaire lluny perquè tornarem de seguida amb més música. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17 amb un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume, on l'acte s'ha traslladat enguany per les obres de la Rambla. Familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals han participat en l'homenatge 9 anys després dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu iniciat

0: en un supermercat del carrer Girona. A banda, també un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i també va obligar a desallotjar 9 immobles propers. L'incendi també podria estar vinculat amb les darreres baralles i aldarulls a la ciutat. I en clau política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I pel que fa a la mobilitat, l'AP7 concentra les principals afectacions. En sentit sud, hi ha 8 quilòmetres de congestió entre l'Ampolla i l'Ametlla de Mar per un accident amb un carril tallat. En el mateix sentit, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal també es mantenen 7 quilòmetres de retencions. I en sentit nord, l'AP7 també acumula 3 quilòmetres de retencions a l'Ampolla. A Girona també la Nacional 2 està tallada durant 4 quilòmetres entre Lles i Vilabertran, amb també desviament senyalitzat. I un estudi del SEM conclou que la supervivència de les dones després d'una mort sobtada cardíaca és aproximadament la meitat que la dels homes, un 4,2% davant del 9,9%. La recerca que ha analitzat 500...
1: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Lozano, del carrer Verdaguer 68 al centre Vila.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
2: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Aquest programa és una remissió.
4: Aquest programa potser no és original, és musical, amb frases i cançons. Per escoltar-lo tothom cerca aquest dial, que és un canal de sensacions. Mentre el Montano mou les vies des de la sala de control, sona la tria que radia el Lluís Pasqual.

Desconfio d'aquelles persones que saben molt bé el que Déu vol que facin, perquè no sempre coincideix amb els seus propis desitjos.

No canviïs el que més estimes en aquesta vida pel que més desitges en aquest moment, perquè els moments passen, però la vida continua.

0: El clau que més sobresurt és el que sempre rep el primer cop de martell.
1: Dad, I have to steal again. Can you come home right now, please?

Des de Ràdio Molins de Rei, això ha estat original d'en Pasqual. Gràcies a la música, als músics, als poetes i pensadors que han estat els nostres guionistes de luxe. Gràcies als companys que han tingut cura dels controls. I, com no, gràcies a tots vosaltres, amables oïdors, fidels amics de la ràdio, que ens escolteu sempre i ens honoreu amb la vostra confiança i companyia. Doncs fins al proper programa, quan tornem, perquè tornarem. Mentrestant, moltíssimes gràcies per somriure.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Barcelona ha recordat aquest matí les víctimes dels atemptats del 17A amb un minut de silenci a la plaça Sant Jaume, on l'homenatge s'ha traslladat enguany per les obres a la Rambla. L'acte ha comptat amb familiars, associacions de víctimes, cossos d'emergències i representants institucionals, però després hi ha hagut moments de tensió entre Vox i manifestants independentistes. El portaveu de Vox, Joan Garriga, s'ha encarat amb alguns concentrats que l'havien increpat i els Mossos han hagut d'intervenir per separar-los. Els manifestants convocats per exigir responsabilitats i l'ANC reclamaven responsabilitats pels atemptats i exhibien estelades i cartells amb missatges contra l'Estat. I també en política, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, dona 30 dies al govern espanyol per resoldre la crisi migratòria que viu la ciutat des de finals de juliol i amenaça amb recórrer al Tribunal Suprem, al Constitucional i les Corts si la situació no millora. Vives acusa l'executiu de Pedro Sánchez de passivitat i manca de voluntat i critica que intenti transmetre una imatge de normalitat mentre, segons ell, Ceuta viu una situació excepcional. I els bombers busquen una possible persona desapareguda després de trobar una bicicleta amb els llums encesos i una bossa al manillar al costat d'una séquia entre Torrefarrera i Rosselló, al Segrià. El dispositiu, iniciat passades les 6 del matí, compta amb 7 dotacions, efectius del GRAE subaquàtic, el grup caní de recerca i també drons i efectius

0: Els Mossos han obert ara una investigació per tal d'identificar els autors d'aquesta agressió. I pel que fa als esports, Rodri i Joao Cancelo tenen previst arribar avui a Barcelona per completar els últims tràmits i signar els seus contractes com a nous jugadors del Barça. Cancelo, que arriba de l'Al-Hilal com a gerent lliure, serà el primer a arribar i afrontarà la seva tercera etapa al Barça. D'altra banda, Rodri arribarà aquesta tarda procedent del Manchester City.
1: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

Hola, amics. Benvinguts al programa 180 d'Un món de músiques. Un programa que serà el penúltim de la temporada 2005-2006, que varen començar, doncs, justament al setembre de l'any passat, 2005. L'estiu diu que tota coca viu, això és el que diu el refrany. Si nosaltres apleguem la programació de música que enguany dedica, com cada estiu, una ciutat com Barcelona o qualsevol poble de Catalunya, veurem que està farcida d'oferta musical. Però ens ha cridat l'atenció una oferta una mica especial, l'oferta musical que ofereix la sala d'espectacles Luz de Gas. Luz de Gas amb el seu festival internacional a capella. El que ha sentit al principi és el grup Tòxic Audio, que va actuar el diumenge dia 9. Abans ho va fer Neri Percaso. I ho farà el grup Texis aquest diumenge dia 16, The Magnets el 23 i Gemma 4 amb Lucrecia, Stupendams i Golden Apple Quartet el dissabte 29, com nit emblemàtica de clausura d'aquest festival internacional a capella. Els grups musicals són de procedència prou diversa, usualment nord-americans, com pot ser el cas de Toxic Audio. Toxic Audio és un quintet que canta a capella. Quan canta a capella vol dir que canta sense instruments, malgrat que, acústicament, sense veure'ls, pugui semblar que hi hagi un suport musical de percussió o de guitarra, o inclús a vegades com d'un piano. Però tot està produït per la veu dels seus components: Jeremy Inchalisha James, Michael Malliot Balines i René Ruiz amb Paul Esperanza, que des de l'any 1998 que van interpretar el seu primer recital a l'Orlando International Fringe Festival. Tres treballs discogràfics, Toxic Audio, Captive Audience and Chemistry, són el que pleguen aquest grup musical nascut als Estats Units de Nord-Amèrica, com hem dit, a l'any 1998. Amb vosaltres, doncs, Toxic Audio i un repàs al Festival Internacional a Capella de Luz de Gas.

Hem escoltat tres temes de Toxic Audio: Baby One More Time, Big Yellow Taxi i Put the Limb in the Coconut. Recordem que aquest quintet que canta a capella té una aparença musical que sembla que estigui acompanyat per instruments, però tots els efectes són produïts per la veu, per les cordes vocals i els efectes sonors que s'ajuden a través dels micròfons i de l'amplificació del so. Els Toxic Audio són, a més d'un quintet de cantar a capella, tot un espectacle. Són fins i tot capaços d'imitar el propi Michael Jackson.

Texas és una formació nascuda l'any 85 a Alabama, formada actualment per David Thomas, Alvin Shea, Cedric Dent, Mark Kibble, Claude McKnight III i Joey Kibble. McKnight i Mark Kibble varen conèixer-se a l'Alabama's Oakwood College allà pels 80, i és on allà van formar aquesta primera formació vocal per cantar bàsicament gospel i jazz. Texas van actuar a l'Udegas la nit del 17 de juliol, és a dir, avui fa una setmana. I aquest Texas que estem sentint no és el que vàrem escoltar a l'Udegas, sinó en aquest cas és més rock, més poper. En aquest sentit, escoltarem ara del grup Texas tres interludis, perdó, i també una cançó de cuna.

Eren tres interludis, Stay Tuned, Body High i Four Miles, com també el Lullaby o Bressol, cançó de Bressol, cantada pel grup Take Six. Take Six, però, també ha actuat amb cantants de gran tall internacional, com pugui ser Ray Charles.

My Friend, un tema interpretat a capella juntament amb Bryce Charles, és un dels temes que ha fet Take Six. Take Six, com hem comentat, ha actuat en el Festival Internacional a Capella de Luz de Gas i ho va fer el diumenge dia 16 de juliol. El 23, és a dir, avui, quan estem escoltant aquest programa, han actuat els Magnets, o actuaran els Magnets, ja que nosaltres estem sentint el programa a les 4 de la tarda i actuaran avui a les 7 de la nit, i el dissabte 29 de juliol ho faran Gemma 4 amb Lucrecia, Stupendams i Golden Apple Quartet. Ens reservem pel proper programa, pel dia 30, el darrer programa d'aquesta temporada, escoltar alguns temes de Magnets i també dels Golden Apple Quartet, dels quals avui no us adelantem res, però que us endureu una gratíssima sorpresa en saltinze. Acabem el programa de nostre avui i avancem aquest final per deixar-vos escoltar tranquil·lament una mica de música amb diferents temes del Texas. Us agraïm la vostra atenció i us emplacem pel proper diumenge en el darrer programa de la temporada 2005-2006, programa 181 d'Un Món de Músiques. Gràcies per la vostra atenció i fins al proper diumenge.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen en 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esport, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de

0: Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
1: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
3: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
4: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú, i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
3: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
5: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
1: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
5: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
1: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
6: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
1: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
7: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
8: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
7: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
8: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
7: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025

0: Es va crear l'Oficina d'Atenció a les Víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. 1-1 Lleida Ràdio.
3: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
4: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
3: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
5: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, de, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
3: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
2: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
6: El pai en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
2: 1-1, Lleida Ràdio, Judit.
3: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
7: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
3: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
2: També us ho avançàvem en titulars, els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
6: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
2: Ens ho explica des d'M1FM la Maria Lara.
8: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
2: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
6: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
2: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
6: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
2: Més informació, ara ens plantem a Ceuta, i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
6: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
9: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
6: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
1: Notícies en xarxa.
2: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
10: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giaxa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
2: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C3. 32, Ràdio Televisió de Calella, Dolors Lleurí.
11: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
12: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
11: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
2: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho expliquen Sergi Crusells.
13: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
14: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
13: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
2: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
15: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
16: Estem davant d'una barema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que n'hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
15: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
16: Això es preveu que sigui una miqueta més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
15: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
2: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
6: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
2: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
6: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
2: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
6: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
2: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
6: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Collectic Poa.
2: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
17: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
18: Sí, va anar molt bé. I la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC. I entrar a l'ESMUC és molt difícil, hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any plus millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
17: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isobe.
19: Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad.
2: I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
6: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
2: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i jo, Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
20: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Joao Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancant ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
21: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
20: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada de l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió avui s'estrena al Centre d'Esport Sabadell, al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
22: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi hauran derrotes, hi hauran empats, hi hauran dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
20: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
23: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, està convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
20: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic Moncho Fernández.
24: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per això encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
20: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
2: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc, a Lleida també els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia, hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics, i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens ho explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes. Va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Passant 8 minuts de 2:15, us explicàvem en titulars un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: I durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego, entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, que es veien des del carrer, des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El PAI en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Amb un FM, Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí, els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia hi ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa GIACSA per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que en la mesura que es pugui es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
17: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'espai cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
18: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
17: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'espai cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
19: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
20: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que hagi de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
19: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
20: Es preveu que sigui una miqueta de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
19: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
3: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'incorporen íntegrament.
0: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes. Cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
21: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes, a Badalona.
22: Me gusta mucho pues la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
23: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
21: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
0: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
0: I un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
3: Els fets han passat al barri del Rocío, quan 2 encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
0: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
3: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
0: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que hi havíem fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la de del Pla fins a la plaça per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Marc. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal. L'escoltem, Cancelo, només arribar a Barcelona.
5: La verdad es que ya lo estaba esperando, pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol y bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona. Rodri de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3 gols a 0. 2 de Roberto i un de Dolan van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado, lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el centre d'esport Sabadell. Ho fa al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del centre d'esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi hauran derrotes, hi hauran empats, hi hauran dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez, el seu tècnic.
8: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, estava convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i, bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa el dia d'avui. Són el Barça i el Reus. Blaugranes i roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i d'atenció als migrants que resten a Ceuta. És una de les principals mesures que ha acordat avui l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre persones acollides. Ho ha anunciat avui la titular del Ministeri, Elma Saïd, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu d'aquesta crisi, el dispositiu que s'ha posat en marxa per aquesta crisi que, recordem, es va desencadenar el passat 30 i 31 de juliol amb l'entrada de 80.000 migrants. Saïd també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no es resol aquesta crisi. I canviant de tema, els altercats multitudinaris que s'han produït aquest cap de setmana a Lleida s'han saldat amb 5 detinguts, 4 dels quals són menors d'edats. En una compareixença, l'alcalde de la ciutat, Félix Larrosa, ha dit que no descarten noves detencions i ha explicat que les disputes les han protagonitzat un grup de joves nombrós, sobretot de menors d'entre 14 i 17 anys, de diferents procedències. L'Ajuntament de Lleida incorpora, a més, un dispositiu especial al parc sobre la zona de les vies i zones colindades com a resposta a aquesta batalla campal del cap de setmana. Escoltem el Pai en Cap.
2: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren un col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
1: Entitats ecologistes del Maresme acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i mantenir l'armatisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32. Anuncien un impacte ambiental sever, diuen, en zones agràries i forestals i consideren les obres innecessàries i reclamen apostar pel transport públic en lloc d'afavorir el trànsit privat. I es manté en prealerta el Pla Inuncat per previsió de pluges intenses. Aquesta tarda es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a Osona i a les comarques del litoral nord i també de l'interior de Girona. Per tant, estem atents.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern.

amb so d'orquestra. Un recull de les millors orquestres del món i els millors temes interpretats per aquestes. Això és amb so d'orquestra.

L'orquestra de Don Costa ha obert el programa de Amb Sol d'Orquestra amb el tema Echo of Love. Ara és Roberto Delgado qui ens porta la seva versió d'Un canto a Galícia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume. Ens ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Javier Martínez, el pare d'una de les víctimes mortals als atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que els afectats a hores d'ara segueixen abandonats i sols.
2: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no? de saber la veritat i de que estiguem més atesos. Intenten fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
1: Martín ha d'apuntar també que mentre hi hagi papers del SENAI classificats a Madrid, mai no sabran la veritat. Més enllà de l'acte d'aquest matí, aquesta tarda a les 7, se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes d'aquest 17 d'agost. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig. I els bombers han extingit un incendi en un armari de transformadors elèctrics en un edifici de l'Avinguda del Vallès de Terrassa que ha obligat a evacuar alguns veïns i atendre dos menors. Segons els bombers, s'han activat 7 dotacions cap a les 3 de la tarda després que un testimoni alertés que s'havia incendiat un quadre de transformació elèctrica i sortia fum de la façana. Un cop han confirmat que cap a un quart de 5 han pogut acabar d'extingir l'incendi, s'ha atès dos menors, un ha rebut l'alta in situ mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital per intoxicació de fum. I el Port de Barcelona ha sofert un increment d'un 2% del tràfic de mercaderies fins al juliol. L'increment dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que acaba d'un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, que augmenten en un 7% respecte al mateix període de l'any passat. I parlant de rècords, un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord d'ara fa 23 anys. Es considera que una nit tòrrida ho és quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'ha superat, com us dèiem, unes 51. En 40 anys de dades registrades per aquesta estació, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Oh, ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

Hola amics, benvinguts al programa Musicals. La nit del 3 de desembre de 2014, el Teatre Lope de Vega de Madrid va viure una nit molt especial, justament en el mateix lloc on actualment es presenta el musical El Rei León. Havia estat triat per representar a Espanya La Bella i la Bèstia. El punt en comú de tot plegat és la productora espanyola Stage Entertainment, i que va triar aquesta nit per recordar 16 dels 17 produccions musicals que en el pas dels anys han anat presentant. La gala 15 aniversari, una noche para recordar, per unir 44 solistes i 25 professionals, tots dirigits per Daniel Anglès amb una assistència de públic de 1.400 persones. Iván Calobarà, Paloma San Basilio, Natàlia Millán, Manu Bandera, Miguel Fernández, Asier Chandía, Marta Rivera, Santiago Segura, Carlos Rivera i Dena Digés, junt amb una orquestra amb 23 músics dirigits pel mestre Alberto Favero. Entre tots van oferir fragments dels musicals que Stage Entertainment ha portat a Espanya al llarg d'aquests darrers anys. El Rei León, presentat a Madrid el 22 d'octubre del 2011. La funció del 20 de juny 2013 acull a l'espectador 1 milió, arribant així a assolir un rècord amb tan sols 18 mesos de funcions. Cabaret, estrenat a l'octubre del 2003 i que el 22 de març de 2006 arriba a la seva funció número 1000. El musical arriba a Barcelona al setembre de 2007. El fantasma de l'òpera, estrenat al setembre de 2002 i que el dia 21 d'abril de 2004 va dedicar la seva funció número 700 a benefici dels nens afectats per l'atemptat de l'11M de Madrid. Cats, estrenat al desembre del 2003. Notre-Dame de París, que arriba a Barcelona el novembre de 2001. Chicago, presentat el novembre de 2009 i protagonitzat per Manuel Bandera i Natàlia Millán. My Fair Lady, estrenat a l'octubre de 2001 amb Paloma San Basilio i José Sacristán. Victoria Victoria, amb Paloma San Basilio i Paco Valladares, i estrenat d'octubre de 2005. Ren, presentat a l'octubre de 2006. Febre de Sábado Noche, presentat al febrer de 2009 i que va acabar el maig de 2010 després de la gira nacional. Los productores, estrenat a Madrid el setembre de 2006 amb Santiago Segura i José Mota. Jesucristo Superstar, presentat al setembre de 2007 i que va estar en cartell fins al juliol de 2009. Mamma Mia, presentat a Barcelona el novembre de 2007 amb Nina. La seva estrena a Espanya va tenir lloc a Madrid el 11 de novembre de 2004. Després de 7 anys en cartell i de presentar-se en diferents llocs d'Espanya, el juliol de 2011 es presentarà per darrera vegada. La Bella i la Bèstia, presentada a Madrid el 2 de desembre de 1999 i restrenada a l'octubre de 2007 i a Barcelona el febrer de 2009. El setembre de 2012 inicia una gira per 20 ciutats espanyoles. Sister Act, presentada al Teatre Tívoli de Barcelona a partir del 24 d'octubre de l'any 2014. Los Miserables, estrenat el novembre de 2010 i que es mantindrà en cartell fins al 27 de juliol de 2011. Per l'octubre d'aquest mateix any es presenta a Barcelona. La funció del 13 de març de 2012 recapta fons per la Fundació Josep Carreras contra la Leucèmia. L'octubre de 2013 inicia una gira nacional. En acabar l'espectacle, la directora general de Stage Entertainment Espanya, Julia Gómez Cora, es va dirigir al públic i a tots els actors de l'escenari.

Hola, baila.

I després d'aquesta gala 15 aniversari, una noche per recordar, de Stage Entertainment a Espanya, presentem ara el musical El rei Lleó, amb la seva producció de Broadway. El musical de Lion King està basat en la pel·lícula de la factoria Disney de 1994, de llibret de Roger Allers i Irene Mackey, cançons de Elton John i Tim Rice i música adicional de Lebo Mema, Mark Manzina, Jerry Rifkin, Julie Taymor i Hans Zimmer. L'espectacle musical està dirigit per Julia Taymor i produït per Disney Theatrical. La producció original de Broadway es va estrenar l'any 1997, si bé hi va haver una preestrena a Minneapolis. Després es presentarà a Tòquio, el 98, a Londres, el 99, a Toronto i Los Angeles l'any 2000, a Hamburg el 2001, a Sydney el 2003, a l'Haia el 2004, a Xangai i Seul el 2006, a Johannesburg i París el 2007, a Taipei el 2008, a Las Vegas el 2009, a Singapur i Madrid el 2011, a São Paulo i torna a Sydney el 2013, a Brasília i Ciutat de Mèxic el 2015, de nou Xangai i l'Haia el 2016. La vistositat dels vestuaris amb màscares d'animals i les titelles de grans dimensions no deixen indiferent a ningú. La producció espanyola, a càrrec de Stage Entertainment, en associació amb Disney Theatrical, va suposar una inversió de més de 9 milions d'euros i la transformació i adaptació del Teatre Lope de Vega de Madrid, on s'hi va haver de treballar al llarg d'uns anys fins a arribar a la seva estrena el 20 d'octubre de 2011. La direcció és de Julia Taymor i té a Moira Chapman com directora resident. El llibret ha estat adaptat per Jordi Galceran. La direcció musical ha estat de James May i des de juny de 2013 és de Sergi Cuenca. El cicle vital, La planura, La caça de les lleones, Jo vaig ser el rei Lleó, Menjar, Estant en tu, Conspirar, L'estampida, La ment de Rafiki, Conspirar i Hakuna Matata són els números del primer acte. El segon acte obre amb One by One, La bugia del rei Scar, La nostra llar, Nit sense fi, Sento un amor en mi, Ell viu en tu, Confrontació i El nou rei i el cicle vital, Tornada per acabar. Com no podia ser d'altra manera, el musical de Lion King està coordinat en diferents ocasions. Drama Desk Award del 98, per millor actriu de repartiment en un musical, per Tsidi Leloka. Millor direcció d'un musical, per Julia Taymor. Millor coreografia, per Garth Fagan. Millor disseny d'escenografia, per Richard Hudson. Millor disseny de vestuari, per Julia Taymor. Millor disseny d'il·luminació, per Donald Holder. Millor disseny de so, per Tony Meola. Millor disseny de titelles, per Julia Taymor i Michael Curry. Guanya també 5 guardons dels Tony. Millor direcció musical, millor coreografia, millor disseny d'escenografia en un musical, millor disseny de vestuari en un musical i millor disseny d'il·luminació en un musical, premis que van recaure a les mateixes persones ja esmentades. Si fem referència a la pel·lícula, es mantén com curiositat que el paper d'Scar, el germà del rei Mufasa, va ser interpretat en la versió original i en la primera part per Jeremy Irons i en la segona versió per Jim Cummings. Els doblatges espanyols van ser de Ricard Solans i de Jordi Doncos. Aquest darrer, Jordi Doncos, ha estat director musical, compositor i autor de doblatge. Nascut a Barcelona en 35, va morir el 1998. Ben estat els treballs Una història de Catalunya i Germans de Sang. Escoltem, doncs, el musical El rei Lleó.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. En surt aquesta tarda a la Rambla de Barcelona coincidint amb l'aniversari d'aquest 17A dels atemptats. Un transformador elèctric a l'interior de l'FNAC s'ha incendiat i el fum ha obligat a desallotjar l'establiment sense provocar persones ferides. Quan han arribat els bombers a Barcelona ja s'havia evacuat la botiga. En total s'hi han destinat 7 dotacions als bombers que han treballat juntament amb personal de la companyia elèctrica i s'ha tallat la Rambla en aquell tram. A més, s'ha tancat els accessos a l'estació de Catalunya de la línia 3 del metro de Palai i també de la Rambla. El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma de Ceuta. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Sáez, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria que es va desencadenar per l'entrada, recordem-ho, de 80.000 migrants el passat 30 i 31 de juliol.
2: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
1: Una visitant ha agredit una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2. L'agressió es va produir a la zona de comunicacions, a la presó, diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a les persones grans amb mobilitat reduïda. El visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort la funcionària. Fons de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps. I l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer aquest equipament geològic. Recordem que pels garrotxins i les garrotxines l'entrada és gratuïta fins al 13 de setembre. I des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser escenari del Festival en Dansa. Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals. A més, avui la sessió d'avui celebra els 50 anys de la inauguració.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
2: No, no, això jo ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
1: Ah, sí?
2: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
1: Així tot va més de pressa.
2: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
1: Molt bé.
3: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Benvinguts a Fora Clitxés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, com sempre, fent cua en algun lloc, gastant més del que pensàveu o pensant que avui serà un dia perfecte. Benvinguts i benvingudes una setmana més a Fora Clitxés.
2: Avui entrem en un univers que sembla fet a mida perquè no falli res.
1: Un lloc on tot està calculat al mil·límetre.
2: On cada detall té una intenció.
1: I on potser res és tan espontani com sembla.
2: Però avui, com de costum últimament, no estem soles.
1: Torna algú que ja és pràcticament part del programa i de la casa. De veritat que és pràcticament, o sigui,
2: sí.
1: Per no dir que no ve cada dia, perquè podríem dir-ho. Llavors,
2: avui ve algú que segurament ha somiat

0: És l'últim dia que parlarem d'aquest tema tan immens.
1: Exacte, perdona.
0: Avui m'has fet obrim... la frase. Una frase que tinc.
1: Ostres, perdó. Avui obrim un tema que milions de persones visiten cada any. Un lloc que promet felicitat absoluta. On tot sembla màgia, fantasia i perfecció.
0: Però també un lloc construït amb una precisió gairebé obsessiva.
1: Un espai pensat per emocionar, però també per fer-te gastar.
0: I tant. Molt. Sí, sí. Joel, avui ets tu que ho diu, va.
2: Doncs el tema d'avui és els parcs Disney i tot el que amaguen.
1: Parlarem de màrqueting, colors, atraccions...
0: Hotels, diners i decisions molt pensades.
1: Moltes coses, vaja. I vosaltres, oients, Disney és només un parc o és una màquina perfecta per controlar el que sents? Ja ho direu vosaltres.
3: Preparades? Arriba el radar en 3, 2, 1...
0: Avui el radar ve fort. Bueno, jo no he dormit. Perquè no darrere la màgia hi ha molta realitat.
1: Mare meva, bueno, sempre ens passen aquestes coses.
0: I benvingudes
1: siguin, vale. I no sempre aquesta realitat que deia la Neus és tan bonica, vale. Mira, començaré jo, perquè sí, perquè vull, vale.
0: Com si haguessis escrit el programa. Mira,
1: no l'he escrit jo, pas, que va, què dius, vale. El que jo vull dir és preus disparats i estratègies de consum, que això és bàsic, vale? I crec que per acabar a Disney, de parlar amb Disney, crec que el que parlarem avui és la guinda, sí, del pastel, que ara no surt.
0: La sirena.
1: Llavors, la cirereta del pastís, vale? Llavors, jo dic preus disparats i estratègies de consum. Què vull dir amb això? Pues que els parcs Disney han augmentat els preus de manera constant els últims anys, i això, mm-hmm, és evident, no? Cada vegada tot va pujant i va canviant. Però no és només l'entrada, és tot el sistema, vale? Entrades dinàmiques segons els dies, passes ràpids de pagaments per saltar cues, restaurants temàtics amb preus elevats, merchandising a cada cantonada, atraccions noves, mons nous, que de fet el món de Frozen ja l'han obert, i ara ja estan fent el de Rei León, crec, i Star Wars, que no sé quan sortirà, però bueno, això pinta a que acabarà sent Disney Orlando d'aquí un bastant llarg.
0: Bueno, millor, així no haurem de travessar el món per anar.
1: Totalment. I m'han dit que l'atracció de Frozen és molt bonica. Després, si voleu, us l'explico. Vale, va, proseguim.
0: No fem spoilers.
1: Home, per què no?
0: Bueno,
1: espera, jo no he acabat. Jo no he acabat.
0: Doncs va.
1: Culleres, vale. A més, tot està pensat perquè no notis que estàs gastant, que això jo crec que es tracta d'això, no?
0: I tant.
1: Polseres digitals, apps que et faciliten pagar amb un clic i sense veure diners físics directament. A mi em fa gràcia perquè tu, si vols anar a un restaurant a Disney, ho has de fer amb molts mesos d'antelació, perquè hi ha una aplicació que tu entres en aquesta aplicació, que es diu Disneyland Paris.
0: Del parc Disney.
1: Sí, es diu Disney, vale, és el parc, és el mateix parc, i té aquesta aplicació amb tots els restaurants i mapes i tot, i tu has d'entrar a reservar-te una hora des d'allà. Ara ja no és d'allò de trucar, o òbviament pots anar allà, però
0: segurament no trobis
1: lloc. Normalment no hi ha lloc, i si trobes lloc serà per una persona o per dos, o perquè has tingut molta sort i algú s'ha baixat del carro. Bueno, el resultat d'això és que... Escolta, un moment, perdona, si vols marxo, eh?
0: No, va, que no hi ha temps, va.
1: El resultat, quin és el resultat? Doncs que entres pensant que gastaràs 50 i surts amb 200 euros menys sense saber ben bé com.
0: 200
1: i... 200 i tirant cap... Vale, a veure, un moment, què us està passant amb mi avui? M'ho expliqueu?
0: Vinga, va, segueixo. Un altre tema. Colors, olors i psicologia del consum.
1: Ja s'ha acabat?
0: Sí, ja he acabat, ja podeu seguir. Vale, Disney no deixa res a l'atzar. Òbviament està super recalculat tot, ja ho anirem veient al llarg del programa. Els colors dels carrers, les botigues, les zones estan pensades per dirigir el moviment de la gent i fer espais més agradables.
1: Mm-hmm.
0: Però el més fort són les olors.
1: Explica'ns això de les, sí, olors, que llavors em marejo, no?
0: A Disney hi ha màquines amagades a tot el parc, que expulsen olors de crispetes, vainilla, ala, dolços, en zones molt concretes per anar estimulant la gana a la gent i que compri els gofres amb les cares de Mickey i aquestes coses.
1: Ostres, jo això no ho sabia.
0: Ah.
1: Que fort, em sembla.
0: Doncs mira, ja ho saps.
1: Surprise! Vale,
2: Després també tenim els hotels que et retenen i et fan consumir.
1: Vale.
2: Els hotels a Disney no són...

0: Més allotjament, són part del negoci. Tens transport propi, espectacles, botigues, restaurants, tot dins del complex. Això fa que pràcticament no surtis del món Disney. És com una bombolla. Entres i tot el teu consum es queda dins.
1: Però és perfecte, perquè llavors si estàs malalta, no? Ja et pots quedar allà, que no tens...
0: Molt.
1: No t'has de moure molt, però a veure, anem a Disney per no ficar-nos malalts. Sí. Vale? Però, Neus, tot bé?
2: Tinc un polen al coll.
1: Té un polen, però només un, eh?
2: Sí.
1: Vale. I jo me'n recordo, sí, ja ho sé, jo me'n recordo els hotels, que a l'hotel que nosaltres vam anar l'última vegada, bueno, a tots tenen com un bus propi que tarda pues, 5 minuts en anar cap al parc. Vale. Jo parlaré d'accidents i d'incidents silenciats. Això també ho vam parlar la setmana passada, però ens agrada tant trepitjar aquestes coses tan ràndoms. No, és simplement per resumir que, tot i la imatge de perfecció absoluta als parcs Disney, doncs, també hi ha hagut accidents, no? Que al final els incidents són coses normals. Fallades mecàniques, que això també, això també passa a PortAventura i a qualsevol parc.
2: Tot arreu.
1: Fins i tot als parcs de festa major, a les fires, o sigui, és normal. Fallades mecàniques, evacuacions d'atraccions, petits incendis... Què ens va passar, tu?
2: En
1: el de Spider-Man. Què ens va passar?
2: Era bastant nova l'atracció en aquell moment.
1: I ens va evacuar.
2: Parar. I ens van haver de treure caminant perquè després... vam estar ja una hora ja dintre esperant que l'atracció tornés a funcionar.
1: Exacte.
2: I com que no va ser, vam anar caminant per les catacumbes.
1: I com que va ser la primera vegada que vam anar, ens van donar un paperet conforme podríem entrar fast pass, o sigui, efecte ràpid després, perquè clar, vam fer tota la cua d'una hora i mitja, eh?
2: I després vam estar una hora tancats dintre
1: hora
2: les
1: tancats,
2: cabines.
1: De... Que els de darrere deien, què, ens portaran un globo? Perquè eren espanyols també, o sigui, eren d'on eren? De Jaén, no me'n recordo, però eren de tot, no sé d'on eren. I ens deien, un globo!
2: Enteníem,
1: un globo! I ens enteníem, llavors deia, pues, que em portin una hamburguesa o alguna cosa. Llavors era superdivertit.
0: Bueno, una experiència única.
1: Experiència, vale. Jo sempre m'enrotllo, no sé per què. Bueno, que els incidents no són habituals, però passen. I quan passen, Disney ho gestiona pues, amb molta rapidesa i discreció perquè volen evitar-nos de tal manera aquest impacte mediàtic, no? Llavors, què passa? Pues que la màgia continua, però amb equips preparats per apagar qualsevol problema ràpid. Neus, com va el polen?
2: Fatal. Localització estratègica dels parcs.
1: Vale.
2: Vale. Els parcs Disney no estan posats a l'atzar, com absolutament res de Disney. Cada ubicació respon a estratègies molt concretes. Climes suaus, zones amb gran turisme, economies fortes i mercats amb capacitat de consum. Que jo no sé si s'han ficat allà estratègicament o arrel de que s'ha ficat un Disney allà ha provocat això, zones amb gran turisme i totes aquestes coses que acabo de dir. Qui sap? Com per exemple tenim a Florida, un turisme massiu i un clima estupendo, París, a la porta d'Europa, ideal, i Xangai, per exemple, també, que és el mercat emergent enorme a nivell mundial, no? I que no només és màgia, és geopolítica i negoci global.
1: Sí, sí, 100%. Vale, Joel, per acabar.
0: El control de masses i moviments. Disney estudia com es mou la gent dins del parc, per això hi ha carrers amples, recorreguts guiats i zones que eviten aglomeracions extremes. Inclús amaguen zones lletges o tècniques perquè no trenquin la fantasia.
1: De fet, hi ha una cosa molt curiosa que té el parc. Bueno, no és curiosa, realment és intel·ligent. La passarel·la principal de París, estic parlant,
2: bueno,
1: la passarel·la principal, que és on tu entres i veus totes les casetes i veus tots i dius, uau, quina màgia, té dos passarel·les grans, o sigui, als dos extrems, que estan amagades pels edificis de les botigues, o sigui, hi ha carrer principal. Llavors, a les dues cantonades hi ha botigues i a darrere de les botigues hi ha unes passarel·les grans i amples perquè després de veure les llums i tot, la gent no es col·lapsi en el principal, sinó que puguin anar per totes les cantonades. Llavors, al final, sí, hi ha molta gent, però no fa que t'estiguis allà a mitja hora com la cua dels cotxes que genera pel matí, que tu estiguis allà una hora esperat a que la cua vagi caminant, que tu ja pots anar per allà i pots fer com atajos, no em surt ara mal en català. Dreceres, gràcies, David.
2: Jo t'anava a dir una altra cosa, que no sé si ho sabeu, però els carrers de Disney estan calculats mil·limètricament perquè passin dues parelles a la vegada sense haver-se de deixar d'anar de la mà o sense haver-se de ficar un davant de l'altre.
1: No, és que està tot calculat.
0: Tot, sí, sí.
1: A més, endavant parlarem de més coses perquè, de veritat, que podria fer por i tot.
2: Sí, sí, i això només al principi.
1: Perquè si el radar ja és així,
2: Imagineu-vos el que ve ara.
1: Doncs dit això, obrim el meló.
3: Obrim el meló.

0: Ui, aquest meló és gran i molt calculat.
1: Perquè darrere la màgia dels parcs Disney res és casualitat.
0: Cada detall, cada emoció, tot això està pensat.
1: I avui descobrirem què hi ha realment darrere de tot això.
0: Podríem començar parlant del màrqueting emocional, no? Per què he ficat emocional? Pues perquè tot el màrqueting va que la gent sigui feliç i senti aquestes sensacions, aquestes emocions cada vegada que va a Disney. Sigui a Orlando, sigui a bueno, Florida, sigui a París...
1: Jo quan vaig anar ho vaig sentir, però la meva compta del banc no.
0: Això és veritat, però mira, la Neus és una persona que li encantin les atraccions, de fet no li agraden.
1: No és que m'encantin, no és que no m'agraden.
0: No li agraden, no, vale? No a mi m'encanten. I ella no és de pujar atraccions fortes ni res, perquè no puja mal, no és una cosa que li cridi l'atenció. I jo li vaig dir, et prometo que si vas... sortiràs dient, vull tornar. Perquè és molt més que atraccions. És un món màgic, és un món... és que és,
2: sí, és una experiència.
0: És una experiència i clar, al final, i vol tornar a Neus. O sigui,
1: i tant.
0: Corroborem que el sortir va dir, ostres, que guai. Vale, ja sigui per la pizza en forma de Mickey, ja sigui vale, per...
1: És que el menjar qualsevol... és molt bonic, no, de molt forma, bonic. Però no, sí. bo no és.
0: Però bueno, vull dir que et creen aquesta il·lusió. Vale. Màrqueting emocional. Podríem parlar de crear records perquè tornis. Mm-hmm. Això és una cosa que...
1: Que acabem de dir.
0: Gràcies, Neus. Gràcies. Vols parlar tu?
1: No.
0: M'esteu aixafant avui, eh? Avui esteu fent que tinguin menys 20 ganes de dir res. Pues ara direu vosaltres. Vinga, va, vale. Ànims.
2: Doncs, per exemple, la música constant per manipular emocions.
0: Això ja ho hem dit.
1: No.
0: Molt bé, heu estat atents.
2: Tens
0: vale.
2: Música a les botigues, al carrer, a tots llocs, per bueno, que l'emoció que tinguis sigui una emoció alegre i així tinguis més consum.
0: I màgica, no? Clar. I que estiguis
1: no sé
0: allà.
1: No sé què tallaves.
0: Hola, de veritat, eh? David, què tal si m'obro la porta i marxo? No diu res. No, el David sí que em vol aquí, veus? No com vosaltres.
1: Què passa? Vale. Que pots anar a totes les edats, perquè... Tothom connecta amb els personatges de la infància. O sigui, a mi hi ha personatges que no m'agraden, per tot estic tallant, sembla que ho estic fent expressament, però no. Personatges que et donen igual, bàsicament, però sí. Com que et recorden a la infància, ja vols una foto o...
0: I no només això, Mireu aquest punt de vista, que de veritat és que ningú dels dos l'heu tingut, eh? O sigui, és de premi, vale? No només la màgia de que tothom pot connectar amb això, sinó que els teus fills, veure els teus fills, aquesta il·lusió, és un viatge que mai oblidaràs.
1: Sí, com que no tenim fills.
0: Gràcies. És que ja va més enllà de l'egocentrisme personal. Tu tens un fill o una filla, o qualsevol persona, o una germana que no ha estat mai, o qualsevol tema, o una amiga que mai ha estat i que tu l'estàs acompanyant en aquest primer moment, és magnífic. És que ja et queda de per vida aquesta sensació. Nois, supereu-me. Vinga, va, ànims. Vosaltres podeu.
1: Doncs res, també.
0: Ah, no podeu, eh?
1: No ho anàvem a fer, tampoc. Tot per tu, carinyo. Que tot està pensat per fer-te sentir especial. O sigui, tu vas allà i ets especial. O sigui, el dia del teu aniversari tu li dius a qualsevol cast member, es diuen, no?, la gent que hi ha per allà, que és el teu aniversari i et fiquen ja una xapita,
0: jo vaig...
1: una xapa amb el teu, que et fica Happy Birthday.
0: A mi em va passar això. I a més, fiquen la cançó de Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday, Happy to you. I tu estàs allà en el bufet de l'hotel i tu allà, Happy Birthday, amb la xapeta. Boníssim.
1: Mare meva.
0: Increïble. Jo això ho he viscut, nois, i és emocionant. Tota la gent del restaurant mirant-te. La Neus no li agrada, a tu et crida
1: no.
0: L'atenció, no? A mi és que una bona Leo no. Crida l'atenció, com ens
1: home,
0: agrada.
1: Home.
0: I el Joel, tu tampoc ets
2: molt... No, m'agradaria.
1: Ah, i recordem tots que parir un fill a Disney li dona una entrada gratis de per vida. No ho sabies?
2: No.
0: Si tu te'n vas a Disney i et decideixes estar embarassada i parir allà, el teu fill... és VIP, de per vida. No.
1: Fort, eh?
0: No t'estem vacil·lant. És literal.
2: Al·lucinant.
0: És increïble. Vale. Anem a la cançó?
1: Anem, sí, millor.
0: És una cançó que és Disney, 100%. Tu l'escoltes i dius, és Disney. Es diu When You Wish Upon a Star.
1: Oh, my goodness.
0: Molt bona. I representa el somni Disney, no? I com el venen, que això és lo important. Com ens venen, penya? Tenim un problema.

0: Colors, espais i control.
1: Ai, sembla una classe de ioga, això, ara, amb aquesta
2: després
1: música.
2: De la cançó,
1: ai, aquesta...
2: Sí.
0: Inspirem. Ui, quan... quantes sensacions hi ha hagut aquí. I expirem.
1: Ai. Vinga, va.
0: Vinga, va.
1: Els colors que dirigeixen fluxos de gent.
0: Què fluxos ha passat? De gent, vale. Vale?
1: Jo crec que es diu fluxes.
0: Sí, sí, sí,
1: o fluxos. Fluxos.
0: Bueno,
1: no acabo d'entendre-ho.
0: No, no, sí, sí, sí, està bé, està bé. O, per exemple, zones dissenyades per evitar estrès visual.
1: Mm-hmm.
0: No? O sigui, intenten pues, canviar molts colors i tenir coses molt diferents pues, perquè tu no vegis sempre el mateix i t'arribis cansant del que estàs veient. Mm. No? O també podríem parlar d'una cosa que a mi m'agrada molt,
1: a veure,
0: que he descobert, que es diuen els Hidden Mickeys.
1: Oh, i què és
0: sabeu
1: això?
0: El que són?
2: No.
0: Pregunteu-me, pregunteu-me, què
1: són?
0: És
1: això?
0: Què són? Què són? Molt bé. Veus, és per mantenir l'atenció, que és el que estic intentant fer amb vosaltres. Els Hidden Mickeys són siluetes del cap del Mickey Mouse.
1: Oh.
0: Un centre gran amb dos petits... O sigui, amb un centre gran, vale? amb dos petites orelles, vale? Que estan amagades per parts Disney. Potser hi ha un farolet, un fanalet... Farolet, mare meva. Un fanalet, i a dalt hi ha un cap... La llumeta té forma de Mickey, la pizza té forma de Mickey... Les begudes és tot en forma de Mickey.
1: Tot, tot, tot, tot, Mickey. Tot,
0: tot. La Mini, no ho sabem. L'han abandonat, pobra.
2: I també l'arquitectura que et fa sentir petit i dins d'un conte.
0: Mm-hmm. 100%, molt, molt àgil. Molt àgil.
1: Una curiositat és que abans estava veient, m'ha sortit de casualitat, una entrevista d'una actriu de Disney que deia que per contracte elles no poden dir que el Mickey és un ninot, perquè per ells el Mickey és el seu jefe. Ha de ser el seu jefe.
0: Mickey és bo,
1: o sigui,
0: eh?
1: No cal que vagin a un company de feina a dir-li, ai, el Mickey m'ha dit que no, però no, no. En plan, en relació com a cara al públic o que ho vegi tothom, no poden dir, sí, perquè el... jo què sé... El Carles, el que porta el Mickey, s'ha trencat el peu. No.
2: Clar, per
1: no.
2: La màgia una mica.
1: No.
0: Per la màgia. Mickey és Mickey, ja està.
1: Exacte.
0: Mickey. Vale, anem a la següent cançó.
1: Ai, el de les bessures entra aquí bé o no? Em fa
0: sí,
1: il·lusió explicar-ho.
0: Sí, sí, entra sí, bé. Si tu creus que entra bé, entra bé, Neus. Vinga, va, aprofita abans
2: de... Colors, no? Que heu dit abans o no?
0: Sí, entra. Sí. Molt, molt àgil estàs, molt àgil, molt, molt atent estàs avui.
1: Mira, una curiositat de les bessures de Disney. I és que estan calculades cada 15 passes i hi ha una bessura. Vale? Per què? Perquè està calculat que tardes 15 passes en obrir un caramel o 15 passes en aguantar una bessura a la mà.
0: O 15
1: sense
0: passos,
1: tirar-la al terra.
0: O 15 passos en menjar-te el Mickey de xocolata.
2: Ui.
1: Home, és molt ràpid, Ara, quan et paris a mig dels 15 passos, tenim un problema, sí. Però. Pel de més.
0: Vale. Dit això, voleu dir alguna més? O puc anunciar la cançó? L'anuncies tu, la cançó?
2: Ah, l'anuncio jo.
1: Vinga.
0: Vinga, va.
2: Doncs és una cançó que simbolitza la invitació constant entrant al sistema.
0: I com es diu?
2: Be our... guest.
0: Ui, ho has fet d'una manera?
2: Sí, no.
0: Ah, mira quin calfred de cop.
3: It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents your dinner. Be our

0: Mare meva.
1: Quin gran tema. Atraccions i experiència.
0: Molt bé, m'has llegit la ment. Molt bo. M'has llegit la ment.
1: Increïble, Joel, vols dir
0: aquesta connexió. Vol dir moltes coses.
2: Moltes coses.
0: Avui està superactiu.
2: Bueno, la narrativa en cada atracció, o sigui, cada atracció té una temàtica i és una experiència única.
0: Molt bo!
1: I no cal saber-te de què va la història per poder entrar a aquella atracció i enterar-te d'algo. Perquè he entrat en atraccions que no tenia ni idea del que anava la història.
0: També hi ha, per exemple, hi ha atraccions, per exemple, que estan per individual. Per exemple, si tu te'n vas a Disney Studio, que és el parc petit, tu veus atraccions, per exemple, Nemo, que és una pel·li Disney, i tu vas, i quan tu vas... Res a veure. Que tu te'n vas a Nemo i és una, o les alfombres de l'Aladdin, vale? Però no tenen un parc temàtic. No
1: sí que
0: tenen
1: estan una mica ja...
0: No tenen un parc temàtic. És com que estan allà i és una atracció de Nemo, però no és un poble de Nemo. Vale? Llavors, per exemple, hi ha Ratatouille, que sí que hi ha al poblet, Frozen, sí, que sí que hi ha ara al poblet.
1: Ratatouille, per exemple, hi ha el restaurant també, que tu que et sents com una rata. O sigui, te sentes...
0: Ets un ratolín,
1: 100%. En taps de cava...
0: plats grans,
1: els plats
0: són
1: grans,
0: paret.
1: Són com els separadors de taules, són plats enormes, i llavors fa que tu et sentis com si fossis Ratatouille.
2: Dins de la història, sí.
0: Sí, sí, sí, tamborets amb tap de suro, tot això. És increïble. Llavors, parlant d'això també, a part de que hi ha atraccions, no, que tenen com un poble i tot una, tota història també té moltes atraccions, i hi ha d'altres que van per solitari.
1: I dona gust fer cua en alguns
0: sí,
1: llocs, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, perquè per dintre és temàtic 100% i vas escoltant coses també i és increïble. I vas coneixent gent, doncs mira, una hora, doncs mira, va xerrant. També podríem parlar de files llargues i venda de fast pass. Què passa? Pues que, com tots els llocs d'atraccions, pues hi ha les cues ràpides i les cues barates. Vale? Que avui en dia, pues les barates gratuïtes, perquè no has de pagar res.
1: Sí.
0: Avui
1: bueno,
0: en
1: ja
0: dia,
1: pagues,
0: si tu te'n vas,
1: ja,
0: per exemple, a Disney o a Port Aventura, a moments molt, no sé, molt, o sigui, a l'estiu, per exemple, que hi ha molta gent, el fast pass tampoc serveix de res. Perquè
2: sí, va més està, ràpid l'altre que el fast pass.
0: Està a tope. Llavors, s'ha de també ser intel·ligent amb això, de quan fer-ho i quan no.
1: Més perquè és caríssim.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I, però va molt bé perquè a l'última hora tots estan a un. Llavors, si et poses a córrer a diferents atraccions fast pass, doncs vas ràpid, pim-pam-pam, vols anar al Baudelaire, vols anar a la mina, vols anar no sé què, llavors vas corrent a l'última hora.
1: I està molt bé el que fan també, que és tu a l'aplicació pots anar mirant quanta estona de cua i hi ha cada atracció.
0: No, és que l'aplicació...
1: I llavors la... tu t'ho vas muntant a través de l'aplicació.
0: L'aplicació la recomanem 100%.
1: Si vas a Disney, si no...
0: I també dic que ara hi ha tanta tecnologia, exacta. Ara hi ha tanta tecnologia que és com una immersió als cinc sentits, no? Hi ha moltes atraccions que poden ser flipants només per nens, sinó per grans, o no per només per grans, sinó per nens. O sigui, és, ho pot disfrutar tothom, vale?
1: Has dit el mateix tres
0: vegades? No he dit el mateix. No he dit el mateix, vale? Se m'ha entès.
1: I tant. Vale.
0: I ara, la Neus... presentarà
1: i tant
0: la cançó.
1: És una cançó que representa la promesa de felicitat absoluta que Disney ven, el final perfecte que et fa marxar emocionant.
0: Sí, et fa marxar emocionant
1: amb, sí,
0: i amb, ganes,
1: i
0: de
1: amb ganes de tornar. I com es diu, Arlet, aquesta cançó?
0: No, ho deies tu, no?
1: No, digue-ho tu, va, és
0: es
1: complicada.
0: Diu, és una versió nova, bastant nova, però es diu Happily Ever After.
2: Oh, wow.
0: Oh, wow. Oh, yeah. Escoltem-la.

0: Diferències entre parcs. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
1: Començo jo.
0: Comences tu? Molt bé, aquesta iniciativa.
1: Doncs, primer, el de París, que és el més cultural i europeu.
0: Vale.
1: A París, el parc de Disneyland París. Es diferència perquè està...
0: Sí,
1: Disneyland París. Es diferència perquè està molt influït per la cultura europea, amb una estètica més elegant i romàntica, un clima que obliga a dissenyar molts espais coberts i protegits i una experiència que es percep menys exagerada que als Estats Units, però més propera als contes clàssics europeus. I...
0: Digues,
1: una curiositat.
0: I tant.
1: Que aquest parc s'anava a fer a...
0: aquí a Espanya. Cert.
1: Ja està.
0: Molt fort. Jo també volia afegir aquí a París que l'elegància i lo romàntic, no, que deies tu, jo crec que el que definiria perfecte el Disney de París, d'aquesta estètica, és molt Ratatouille, que 100%... És que és com parisenc, bueno, parisenc, tal qual.
1: Sí.
0: Vale, proseguim.
2: Vinga, em toca a mi. Però abans vaig a dir una altra cosa que m'he recordat.
0: Mare
2: meva! És que jo vaig veient notícies per TikTok i...
0: Sí.
2: Es veu que estan a punt de gravar el live action aquí a Espanya de... La que té el cabell molt llarg, que el tira pel balcó, com es diu? De Rapunzel.
0: Encanto. No,
1: sí.
0: Tangled, no. Es diu?
2: No sé.
0: Rapunzel, sí, Rapunzel. Però es diu... És la de la, de la lagartija,
2: sí.
0: El del...
2: Sí,
0: el...
2: sí, crec,
0: vale,
2: que és aquesta.
0: Sí, en anglès es diu Tangled, crec.
2: M'és igual com es diu en anglès.
0: Vale.
2: Que aquest divendres fan un càsting per formar part... Això no t'ho he dit, tu potser t'interessa.
0: Jolín, tio.
2: Un càsting per formar part del live action d'Extra. I obren un càsting obert a tothom, que tu et presentes. Ara mateix no sé on és, em sap greu, ara ho buscaré i us ho diré.
0: I no m'ho diu. I no m'ho diu.
2: És que el divendres el tens ocupat, em sap greu.
0: Quin aquest?
2: Sí.
0: El tenim ocupat. Els tres el tenim ocupat.
1: Sí, t'acompanyem. Sí. Tots.
2: Vinga, tots a la pel·lícula.
0: Tots.
2: Vale, va, segueixo. Parc de Florida.
0: Ui,
2: pim, pam. És el més gran i el més complet.
0: Vale.
2: Jo crec que s'entén per què, no?
0: Sí, és enorme.
2: Perquè
0: és
2: el senyor Walt Disney era americà.
0: O no?
2: Sí. No sé, l'únic que sabem és que està al congelador aquest home.
1: Sí. T'agrada dir-ho.
0: M'encanta.
2: Vale, a Florida, dins de Walt Disney World Resort.
0: Ja, no sé Walt Disney World Resort, Florida.
2: Vale,
0: és a dir,
2: Florida,
0: com ell que ha dit París, a dir París.
2: El que el fa únic és la seva escala enorme, no? Ja que no és només un parc, sinó un complex sencer amb diversos parcs temàtics, hotels i zones d'oci, pensat com un autèntic món Disney. O sigui, jo crec que per anar a aquell Disney, el de París, en 3-4 dies tens suficient.
0: 100%,
2: 3-4. El de Florida jo crec que necessites
0: dos
2: mínim una setmana.
0: Dos setmanes com a molt.
2: Clar, m'he perdut.
0: Bueno, com a molt.
2: Això, un autèntic món Disney on pots passar molts dies sense repetir experiències i on tot està dissenyat per oferir la màxima varietat possible.
0: 100%.
2: El que dèiem, que pots estar dues setmanes.
0: I després hi ha més, però després hi ha els dos asiàtics, no?
2: Sí.
0: Que són com els dos que a mi em van flipar perquè no sabia que existien fa relativament poc que ho vaig escollir. Sí. I vaig dir, brutal. Començo pel de Tòquio, vale? Que el de Tòquio pues és una obsessió pel detall. Vale, però és que és asiàtic, els asiàtics van molt al que van a Tòquio. A Tòquio Disney Resort ens ha de molt repetir els noms de les ciutats. El que el diferencia és el nivell extrem de detall i perfecció en l'experiència de visitant. Hi ha una neteja implacable, que potser París no és tant, una organització molt precisa, un servei molt acurat propi de la cultura japonesa, que això canvia molt. O sigui, deus veure el d'allà i el d'aquí, canvia bastantes coses. Cosa que fa que sigui probablement l'experiència més polida i consistent de tots els parcs Disney que hi ha en el món. També podríem parlar, per últim, vale, el de Xangai, que és com una adaptació al mercat xinès.
2: Uh-huh.
0: A Xangai, Disney Resort.
1: Ens encanta.
0: Ens encanta. Aquesta cosa de remarcar. La principal diferència és que està completament adaptat al públic xinès. O sigui, és com amb un disseny més modern, un castell molt més gran que en els altres parcs, que a mi em sorprèn que el castell més gran sigui el de Xangai. I una forta aposta per la tecnologia i els espectacles. Això no em sorprèn gens. lo de la tecnologia, ja que es va crear específicament doncs, per encaixar amb les expectatives i gustos del mercat asiàtic actual, que el mercat asiàtic, o sigui, tot el que és Àsia, tenen moltes coses en desenvolupament que jo ni sabia que existien. Jo i la meitat de persones que estem en el món. Dit això, no deixen de ser els mateixos parcs, però hi ha petites diferències que, doncs, que òbviament també parlem de cultures, són cultures diferents. La cultura asiàtica no és la mateixa que l'europea, ni que l'americana. Llavors estem parlant de cultures i això també fa que canvin coses. Llavors hi ha una cançó, és que va perfecta.
2: Abans d'acabar la cançó,
0: Neus, és més ràpid.
2: És que he buscat la informació del càsting,
0: home.
2: Tinc bones notícies per tu, Arlet.
0: Quina?
2: I és que al final no és el 24, és el 27 d'abril.
0: Ah, molt bé.
2: Sí, es fa a Girona, així que aquí a prop.
0: Ho també està
2: molt
0: bé. Ho podem fer.
2: Sí, i busquen, què busquen? Busquen... perfils dels 4 als 80 anys.
0: Molt bé, entrem.
1: No sé si entrem.
0: Que en tinc 33 o en tinc 82?
2: I estan de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda sense parar. És anar a fer cua, és com un càsting d'OT. En plan, vas a fer cua i sort per entrar al càsting.
0: S'ha de parlar en anglès?
2: No, perquè si és aquí a Espanya, haurà... Però si no parlaràs, si són extras, estaran allà calladets.
0: Vale, bueno.
2: Ja està, ja pots presentar la cançó.
0: La cançó va perfecta en el que en parlàvem dels tres, dels parcs que hi han. Exacte. És una versió de la Cynthia Erivo que l'adoro, m'encanta, i és de Pocahontas, aquesta cançó. Es diu Colors of the Wine. Wine no, que és vi. L'emborratxem a la Pocahontas. No, Colors of the Wine. I representa les diferents cultures i la seva adaptació, que és el que estem parlant doncs, amb els diferents parcs.

0: I per a... Que bonica que és aquesta cançó, per favor. I per acabar, parlarem de la il·lusió final, que en realitat és com englobar una mica tot el que hem parlat, no, aquests dies. Uh-huh. Que al final tot està pensat perquè no vegis cap error. Clar, això és el principal. Tot està pensat i repensat mil vegades.
1: Túnels i part de zona verda on s'amaguen les ambulàncies perquè tu no les vegis, però hi ha ambulàncies. L'únic que tu vas a Disney i no veus ambulàncies ni veus com zones on puguin passar coses.
2: També els treballadors sempre estan en personatge, o sigui, és com una funció enorme.
0: 100% és el que dèiem del Mickey també, no? Sí. Que al final no deixa de ser un personatge, no deixa de ser una cosa màgica que és fora, molt allunyada de lo que és la realitat.
1: Vaig veure una entrevista d'un cast member de Disney que deien això, que ells no tenen entrevistes a feina, sinó que tenen càstings, ells no van a treballar, ells van a actuar... Clar. I totes aquestes coses...
0: Sí, clar, sí, 100%. Canvien. Llavors, el món Disney és un gran món que abarca moltes coses, té les seves coses bones, les seves coses dolentes, com tot.
1: I tant.
0: I és un gran món, la veritat. M'ha encantat fer programes explorant aquest món. I per acabar, un gran tema, Neus, el presentaràs tu?
1: Una altra vegada?
0: Sí. Vols que el presenti jo?
1: No.
0: Ah, vale, t'anava a dir, a tu t'agrada molt aquest tema.
1: Sí, és el tema que sona als parcs de Disneyland París tot el dia. Mhm. Que parla d'això, no? Representa la màgia global de Disney i el seu impacte, i aquesta cançó es diu Un món qui s'il·lumin.
0: I un món qui s'il·lumin.

0: I adivineu a què juguem avui?
1: Aquí és més probable que... Però, versió Parcs Disney. Vale, començo.
0: Molt bé. Qui és més probable que es gasti 100 euros, i jo crec que 400, en merch sense adonar-se?
1: 3, 2, 1, la Neus. No!
0: Arlet, jo també no m'anava a dir a mi.
1: Ets tu 100%, Neus.
0: Vale.
1: Assumim, no em culpis a mi ara.
0: És que una vegada que aniré a la vida, no?
1: I tu m'has dit...
2: Arlet, clar.
0: Arlet.
2: Sí.
0: Següent.
1: Flipo. Qui és més probable que plori en veure el castell?
0: 3, 2, 1, Arlet.
1: Joel. No, jo.
2: Jo?
1: És que... No, tu no. Jo. Perquè m'ho a mi tota l'estona. Jo, sí.
2: Ets
1: jo.
2: Més Disney.
1: Molt bona excusa. Vale.
2: Ara, qui és més probable que caigui en totes les estratègies de màrqueting?
0: 3, 2, 1,
1: jo. No, jo. Sí, Neus, sí. Sóc jo, 100%.
0: Jo penso això és màrqueting, no cauré.
1: Tu penses en les coses, jo no. Jo sóc bastant sense filtres.
0: Sí.
1: Vale.
0: Vale. Qui és més probable que s'obsessioni en planificar el parc al detall? 3, 2, 1...
2: Neus.
1: Neus.
0: Jo.
1: Neus. Neus. Molt bé, una que no sóc jo. Que bé, no Vale. Qui és més probable que prefereixi el parc abans que les pel·lícules?
0: 3, 2, 1.
1: Joel.
0: Home, prefereixes abans pujar-te una atracció que veure una pel·lícula Disney?
2: Home, m'agraden les pel·lícules Disney, eh? Ah. I les pel·lícules en general.
1: Pots parar? Pues et direm a tu. No. Va, no. És el Joel.
2: Deixem dir alguna.
1: És el Joel.
2: Sí,
1: sóc
2: jo.
1: Molt bé. Vinga,
2: mam. Em toca, no? Sí.
1: Sí.
2: Qui és més probable que detecti manipulació en cada detall?
1: 3, 2, 1. Joel. 100%, jo crec que el Joel.
2: Sóc més fred.
0: Qui és més probable que es deixi els preus, però torni igualment?
1: Que es queixi dels preus.
0: Ah, però que es queixi dels preus, però torni igualment a comprar.
2: Sí, que torni 3,
1: un parc. 3, 2, 1.
2: Neus.
1: Neus Orlet, jo crec. Neus. Anirem a la Neus. Neus.
0: Vale, pues jo.
1: Qui és més probable que es perdi dins el parc? 3, 2, 1, Joel, nato.
2: Sí, no, tu.
1: No, tu.
2: No, tu més.
1: Jo me'l conec de memòria, realment. Jo no em perdria.
2: Ja, també.
1: Així que no has encertat.
0: Jo crec que jo, eh?
1: La Neus. Un moment, ens coneixem molt poc, eh? No. Vale.
0: És que el meu sentit de l'orientació és nefasta.
1: Ai. De cop i volta.
2: Vale. Qui és més probable que vulgui treballar a Disney?
1: 3, 2, 1.
2: Arlet.
1: Jo 100%.
2: T'encantaria.
1: M'encantaria treballar a Disney.
0: Sí. Qui és més probable que descobreixi la veritat i li arruïni la màgia?
1: 3, 2, 1. Neus.
2: Arlet.
1: No. A tu no suportes saber les coses de màgia, per exemple?
0: Però no estem parlant d'un truc de màgia, estem parlant de la màgia de Disney.
1: No sé, però jolines. Joder, pareu de votar-me a mi, home. Segur una mica independents, no? David, tot bé? Tot bé? T'ha agafat un trance així? Mare meva.
0: Mira, una altra curiositat abans de tancar, va.
1: Vinga, va.
0: Avui estic encuriosida. Són tots actors, inclús els de seguretat, que et revisen la bossa abans d'entrar.
1: Vale.
0: Que no sé exactament què diuen, ho vaig veure l'altre dia, no me'n recordo, però en canvi de dir-te que tinguis un bon dia, saps? Et diuen, disfruta de la màgia. I ja només entrar a la seguretat ja et fan entrar a Disney.
1: Que guai, eh? Pels de punta. Vale, ara posarem un trosset d'una cançó, però molt ràpid, perquè si no ens donarà temps, que ja estem al final, que es diu It's a Small World, i és la típica cançó, de fet és la de l'atracció de les nines, bueno, dels... no sé com es diu ara, sí, el món de les nines, que fas un passeig, o sigui, un passeig amb les barquetes. Molt bona cançó.
0: I què representa?
1: Però acabes una mica cansadeta, aquesta cançó. Què representa? Representa la unitat entre cultures del món, i bueno, vol transmetre que tot i les diferències totes les persones comparteixen emocions i valors bàsics, no? O sigui, és una crítica molt suau a les diversions del món, guerres, fronteres, amb un missatge idealista. Som tots iguals, en el fons, molt fons, som tots iguals.

0: took a kiss. Doncs després d'aquest viatge pels parcs Disney, que hem estat setmanes i setmanes, queda clar que no tot és fantasia.
1: Són experiències increïbles, però també sistemes molt pesats.
0: Potser no cal deixar d'anar-hi, no?
1: Però sí entendre què hi ha darrere.
0: Però abans d'acabar, Joel, moltes gràcies per tornar. Sempre és un plaer tenir-te a casa.
2: Gràcies a vosaltres sempre. M'ha passat molt bé parlant de la màgia de Disney.
0: Uau!
2: No?
0: I la màgia de les teves paraules també.
1: Home!
0: No s'ho esperava, això.
2: No.
0: Gràcies. Gràcies a Ràdio Molins de Rei per cedir-nos aquest espai.
1: El David Rius, el tècnic que faria màgia amb qualsevol so.
0: Exacte. I l'Àlex Gilabert, que posa veu a les nostres sintonies i són meravelloses.
1: Família, si algun dia aneu a Disney,
0: mireu més enllà de la màgia.
1: Perquè potser
0: tot està més pensat del que sembla.
1: I recordeu, la màgia també es pot analitzar. Però atenció,
0: la setmana que ve obrirem el meló.
3: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha demanat un cop més les competències d'immigració i ha avisat que les conseqüències de l'arribada de migrants a Ceuta. Turull afirma que el que passa a Ceuta no es queda allà, ja que normalment, quan allà s'esternuda, dit Catalunya es constipa. Ha fet aquestes declaracions a les festes de Gràcia de Barcelona, on ha dit també que una de les conseqüències de tenir Salvador Illa al capdavant del govern és que només està pendent de no molestar Madrid i no tenir veu pròpia en temes que afecten tant els catalans com és justament aquest. Turull ha assegurat que des de la formació que lidera Puigdemont tornaran a registrar la petició de seguida que obri el registre al Congrés. I la coordinadora ecologista Preservem el Maresme denuncia la manca d'informació sobre el projecte de la millora de la connexió entre la Nacional 2 i la C32 a Calilla, inclòs el conveni Maresme impulsat pel Departament de Territori. El pla es va presentar recentment a Mataró durant una visita del president Illa, però els detalls de l'actuació no es faran públics fins a la tardor, quan s'obrirà el període d'informació pública. El portaveu de Preservem el Maresme és Antoni Esteban.
2: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calilla. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
1: I un home ha mort en un accident al canal d'Urgell a Golmés i els Mossos han detingut el conductor del vehicle que conduïa sota els efectes de l'alcohol i va fugir sense socórrer a la víctima ni trucar als serveis d'emergències. El sinistre va tenir lloc diumenge a la tarda quan es va rebre l'avís de la presència d'un vehicle volcat al canal. Quan s'ha pogut treure, s'ha comprovat que a l'interior hi havia una persona morta en posició de passatger. Encara més successos. Un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca de Barcelona. Els fets van passar dimecres a la nit, segons han confirmat els Mossos. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar els responsables. Més qüestions encara. Darrer punt, avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho ha fet amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració. El curs l'impulsa el palamosí Vicenç Prats, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya. D'aquí una hora, més notícies en xarxa. Fins ara.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
2: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
1: Doncs truquem ara mateix.
3: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Generació Chic.
1: Benvinguts, canalla. Benvinguts i molt bon estiu.
0: Generació Chic.
1: I per celebrar l'estiu,
0: Generació Chic.
1: Seguim amb sessions del Generació Chic. Des d'ara i en els propers 55 minuts recordarem un dels Generació Chic que han sonat durant aquesta temporada. The summer is crazy.
2: Happy Vibes, Itamo Disco Classics, Megamix, Volume 2.
0: Generació Chic, amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi i comencem, ens hi posem amb un Generació Chic. Però no un Generació Chic qualsevol, no, no. És el número 200, per tant, és un programa especial, és un programa de celebració, és un programa que volem compartir amb tots vosaltres i aquest, més que mai, sí que l'haurem fet entre tots. Fa uns dies que us estem preguntant quina cançó és per tu, no sé si la millor, la que més recordes, la que més t'agrada, quines són les vostres cançons dels 80 i 90. Amb totes aquestes propostes que ens heu anat fent a través d'Instagram, ja ho saps, com sempre, l'arroba al davant, Generació Chic tot junt, amb tot el que ens heu anat dient, doncs hem confeccionat les cançons que posarem avui. Quan vam fer el programa 100, i d'això fa, per tant, 100 programes, vam fer un especial, això sí, van ser dues hores, en el que vam punxar 100 cançons. Era el programa 100 cançons dels 80 i els 90. Ara pels 200, home, ostres, o fèiem un especial de 4 hores i tot i això haguéssim anat justets, o bé buscar una altra cosa.

és absolutament impossible. No hi caben. Però sí que mirarem de fer un tastet. Alguns de vosaltres també ens heu dit, home, doncs fes com fas a vegades aquests programes en els que fas aquests especials de final de temporada, en els que poses moltes més cançons de les habituals, encara que sigui només un minutet, un minut i mig. És a dir, amb l'estona que tenim de programa, amb aquests 55 minuts, el que farem és tenir moltes més cançons de l'habitual. Les farem més curtes, però les escoltarem totes, totes, totes, totes, totes. Les cançons que ens heu anat portant vosaltres, les que vosaltres dieu que són les grans cançons dels 80 i els 90. Comencem amb els Jarabe de Palo i la flaca, què et sembla? Sí? Va, vinga.

encara que només amb un petó ja faríem prou, això sí, si ve de la flaca. Una altra, que també era prou primeta, però vaja, ara no ens posarem amb aquestes històries, que això ja se'ns escapa una mica, eren els Mecano i aquesta Fuerza del Destino, que sí, no?

El nostre bon pla per avui és, sens dubte, repassar un tou de cançons, així que ens hi posem. Ja veus que anem picadíssims, picadíssims, picadíssims. És la història que us proposem avui en aquest programa 200. Una història que us proposem és que, per exemple, somiem junts. I somiem amb un amor nou. Que bons són els nous amors, sobretot quan venen de la mà de l'Eros Ramazzotti. Sí, senyor.

De vegades, voltes, i debe deixar andar un nou amor. L'hem de deixar anar, a vegades sí, hem de deixar que marxi un nou amor, o un amor vell, perquè entri un amor nou. Nosaltres no deixem mai d'estimar aquella música dels 80 i els 90. Que bé que ens ho fem venir a vegades, això, eh? Hem començat amb música en castellà, amb els Jarabe i els Mecano, també en italià, amb aquesta versió original de l'Eros Ramazzotti, aquest nou amor. I l'Eros també va fer, si recordes, que també l'hem posat aquí al programa, evidentment, va fer aquell duet fantàstic amb la millor, amb la que és simplement the best. Simply the best, també l'escoltarem, també l'heu posat com una de les favorites dels 80 i dels 90, Latina Turner, des del 88.

Dubtes tenim de si hem de posar a Tina Turner a la pila de la gent bona, de les The Best. Absolutament cap dubte en tindríem d'això. Tina Turner, amb aquest Simply The Best, ja et deia, també una de les que més heu votat com a cançons representatives dels 80 i els 90. Concretament aquesta Simply The Best des del 1988.

Aquestes veus femenines que sempre, que mai han faltat aquí al Generació Xic. Com tampoc falta la veu de la Mary Fredrickson aquí, amb el Pearl Gisel, són els Roxette. Aquesta també, votada per vosaltres, The Look. Som-hi, fort amb aquesta, aquesta les bones. Aquesta també la cantarem junts, si voleu, sí o què? Sí? Va, som-hi, va. Like

She's got the look, com una de les guapes, de les bones, de les que hem triat per representar una mica aquests 80s i 90s. Que consti que no estem fent un rànquing de dir quines són les 20, 25 ni 200 cançons més bones. Simplement estem agafant el milloret dels 80 i els 90, el millor que vosaltres també heu decidit amb nosaltres per representar aquests 80 i 90 i per celebrar que estem en aquest programa número 200. Els Pretenders han de faltar en un programa 200? Tu creus que ens hem de deixar els Pretenders en un programa com aquest? Bueno, seria tot un error. I nosaltres no en volem fer d'errors des del 86. Don't get me wrong.

Aquest something in the air que anem notant, aquesta coseta que està per l'aire, és exactament això que estem de celebració, que estem complint el programa 200 i que volem fer-ho amb tu al costat i recordant el bo i millor dels 80 i els 90. Amb veus femenines, com estàvem ara amb els Pretenders, també. Per què no fer-ho amb la Cindy? Amb la nena dels Cal Lauper. Cindy Lauper, amb aquest... Ja ho saps, que les nenes només s'ho volen passar bé. I nosaltres estem d'acord. Fem-ho bé junts.

Girls just wanna have fun. I tu què? T'ho estàs passant bé avui també, eh, lladre? Lladre gota. Aquí hem de dir també, ara, clar, que són elles les que s'ho passen bé. Saps què és el millor de tot? Que ara ens ho passem bé junts. Elles i ells, tots junts. Aquesta cançó ja saps que s'ha convertit en tot un símbol de la nostra generació, però també de la lluita per l'alliberament, per la lluita d'aquesta igualtat que no hem de deixar. No hem de deixar. Escolta'm, que això depèn de tots nosaltres, no depèn només d'elles, eh? Aquí ens hem de posar tots junts, si no, no ens ho traurem de sobre, això. Polítiques a part, aquí el que està clar és que ens ho passem bé. Ens ho passem bé el Generació Xic i avui més perquè estem de celebració. Quina il·lusió que ens fa haver arribat als 200 programes i quina il·lusió ens fa que ho haguem fet al costat teu, que ens hagis acompanyat durant aquests 200 programes, eh? Bueno, aquestes de les nostres preferides, en senyor Ashley, en Ricardo, oh, com ens agrada en Rick Ashley. Això sí que ho considerem un d'aquells tamassos importants del Generació Xic. Aquest Never Gonna Give You Up.

0: des d'un àlbum que es deia Whenever You Need Somebody, una altra de les cançons evidentment importants del senyor Rick Astley, però amb el Never Gonna Give You Up, segurament que Never Gonna Give, Never Gonna Give és el que en diem
1: Tamassu.
0: Un autèntic tamassu que portem aquí al Generació Chic, que no podia faltar perquè vosaltres ho heu volgut, eh? Recorda't el que et deia des del principi. Això ho estem fent una mica a mitges, també amb les votacions que heu fet vosaltres de quines són les cançons que us donen més canya, que us donen més, que us porten més records d'aquests anys 80 i 90. És veritat que ens estem centrant molt en els inicis, eh? De tot això que hem posat ara fins ara, doncs mira, ens estem movent molt pels 80. Per tant, què et sembla si potser que avancem una mica i ens situem amb alguna cosa dels ja entrats als 90, concretament aquesta de 1996, amb la gala, amb aquest Freed From Desire des d'Itàlia. Sí o no? Això, aquesta... Vinga, va, aquesta la sentem.

Un dia ens posem a analitzar les lletres, que aquí ens en quedem amb el nanara-nanana, eh? One more and more. Però aquesta cançó té tela aquí amb la lletra. Un dia, si vols, en parlem de la lletra. Ara, de moment, el que estem és de celebració. I quan estàs de celebració, doncs t'agafen aquells subiduns que tots a cantar.

Quan estàs així, ja et vinguin aquells subidons i et poses en modo fiesta total, en modo festiu, festiu, festiu, i llavors és quan surten doncs, aquelles ara coses que ara potser considerem ja una mica friquis, però que no ens enganyem, aquestes les havíem cantat i ballat tots, eh? Com, per exemple, aquest Venècia dels Hombres G. Hombres G, sens dubte, uns dels forracarpetes més interessants que hem tingut aquest país en aquesta dècada dels 80 i els 90. Així que no podíem avui tampoc deixar-nos els Hombres G representatius amb aquest Venècia. Així que va,

Els homes que tenien aquella cosa de que uns eren, o per unes més aviat, la majoria, doncs això, les que forraven les carpetes amb fotos del Summer, del David Summers i companyia, dels homes que en general doncs eren aquells ídols de joventut. Altres, potser amb una mica d'enveja, doncs eren just al contrari. No, jo aquests mai a la vida. Encara que sigui música feta així un pop més feta en castellà, arribat des d'aquí mateix, no? Potser uns altres eren com més rockeros i deien, no, sí, jo d'aquella època, si m'he de posar amb algú, jo sóc de l'último de la fila. És veritat, també era un altre públic, però és que, escolta'm, érem tots. Aquesta, de l'último, aquesta és del 93, des de l'Astronomia Razonable. Ja ho saps, aquell burro amarrado a la puerta del baile. Quimi Portet. Ai, que els tenim en concert d'aquí ara 4 dies, eh?

Manolo García, Quimi Portet, et deia, els tenim en un concert amb aquesta gira de retrobament d'aquí res, d'aquí 4 dies, i estem tots aquí a punt d'entrar a l'Estadi Olímpic. Per veure'ls en directe, per retrobar-los en directe des de fot, escolta'm, des de fot una passada de temps. Les coses en directe. Ja ho saps que aquí, al Generació, quan podem, si el que podem punxar ho fem en directe, no? I ens agrada encara molt més les versions en directes. Mira, aquesta versió en directe, jo crec que també la tens claríssima quina és, sí?

és l'Empordà. I que bonic que sona el sopa. El Quintana, la colla. Ja ho saps, que aquí també el Generació, tot i que potser posem molta música disco, però sempre ens queda aquell raconet de música català. Fins demà i fins que faci falta. De moment en portem 200. Veurem si arribem als 2.000. Hosti, 2.000, això són molts, eh? Però ja et dic, sempre buscant aquella mica també de pop català, amb el sopa, evidentment, també amb els Pets, amb el Sant Traït, amb els Doble, amb ui, amb un tou de gent. Però no han faltat tampoc el Sau, evidentment que no. Un parell que aquí ens els han estirat sempre molt.

de mitjanit, un dels àlbums més brutals del Carles i el Pep, del Sau, aquest Tren de mitjanit, que també va tenir la seva versió, diguem-ne, amb concert, aquella que dèiem abans, aquell concert de mitjanit, aquell fantàstic concert i brutal concert de la Monumental, un dels grans nostres, no? Però escolta'm, si estem en pop, si parlem que aquí hem punxat molt de pop, punxem pop, rock, disco i el que faci falta, doncs, home, el rei del pop no ens el podem treure de sobre, no? Què et sembla?

El rei del pop sempre hem considerat que és el senyor Michael Jackson, i això no ho discutirem. A aquestes alçades no pensem discutir de quines històries. El que sí que és discutible és si Thriller és una de les és la millor cançó del Michael Jackson. Això ho deixarem a criteri vostre, i només absolutament vostre. També és molt difícil quan hi ha gent com el Michael Jackson, el propi Michael Jackson, que tot el que té és absolutament tan bèstia. Dius, a veure, quina trio. Hem triat Thriller perquè, sens dubte, aquest àlbum, que ha sigut durant molts anys l'àlbum més venut del pop a nivell mundial, doncs, home, havíem de buscar aquest Thriller de 1982. Aquest Thriller és, bé, bueno, ja ho sabeu, el vídeo aquell que va revolucionar el món dels videoclips, també, i per què no, per què no, hem d'acompanyar sempre, si parlem d'un senyor com és el rei del pop, qui l'acompanya, qui acompanya el rei, qui és la reina... Madonna, Luigi Cone, aquesta li proclamem nosaltres com a gran reina del pop, reina de la música. No tan disco, però va, anem amb aquesta Material Girl. Ens ha passat el mateix, quina triem de la Madonna? Doncs mira, posem aquesta. Però qualsevol de les que tu vulguis, per exemple, d'aquell àlbum Like a Virgin del 84, podria ser perfectament bona.

una material girl vivint amb una material world. Una Madonna Luigi Cone en plena efervescència, la seva època forta amb aquest Like a Virgin, però ja us dic, podríem haver triat absolutament qualsevol d'aquesta reina, de tot el que fa, doncs ho converteix en or. Sempre diuen de la Madonna que és una gran artista per tots els espectacles que fa, però que potser no és la veu més interessant. Home, perquè per veus, evidentment que potser la Madonna no té la veu de, no sé, de la Celine Dion, per exemple, o no té la veu d'aquesta senyora, de la Whitney Houston, una de les que tampoc podia faltar en aquest recopilatori de grans cançons dels 80 i els 90. Whitney Houston amb aquest I Wanna Dance With Somebody de 1990. Sí, senyor. Posem, doncs, també aquest, no?, amb aquest recopilatori. Vinga, va.

Una altra de les veus que també ens ha deixat, aquesta també abans d'hora, eh? Step by step, ooh, baby, gonna get to you, girl. La Whitney Houston, que et deia, ens deixava abans d'hora amb aquesta I Wanna Dance With Somebody que escoltàvem ara. Anem als New Kids on the Block, és un dels que ens heu demanat també, que ens heu posat en aquesta llista de les vostres cançons preferides dels 80 i els 90. Aquest Step by Step de 1990, justament, això per recordar els New Kids on the Block.

Step 1, Step 2, aquí, pasito a pasito. Nosaltres, els d'aquella època, quan dèiem això del pasito a pasito, evidentment, a darrere sortia allò del Bazar Perpinyà. Però això és una altra història. Va, que anem tirant endavant ara amb els Level. Una de les que jo crec que no pot faltar en una recopilació de 80s i 90 és, sens dubte, aquest Running in the Family dels grandíssims Level 42.

els Rebel Don, que també hem volgut treure el cap aquí amb aquestes, aquest recopilatori dels 80 i 90 en aquest programa 200. Home, aquests també, eh? No hi endemaria els Guam i aquest Wake Me Up Before You Go Go.

Andrew Wrigley, evidentment, George Michael, els Wham, aquí també traient el cap amb aquesta... aquesta potser sí que podem dir que és de les que més canya donen, tot i que... Home, hi han moltes cançons de Wham que són... que ens transporten a aquella època. Això és el que pretenem aquí, el Generació Xic, ja ho saps, eh? Doncs portar-te una estona de records dels 80 i els 90, perquè tu te'ls administris com vulguis. Una estona de records...

acords per viure junts ho fem a través d'Instagram. Saps que tenim aquella pàgina, aquell espai on és un espai de trobada, eh? Un espai on hi ha molta, molta, molta gent que allà doncs compartim els 80 i els 90, amb els One, per exemple, però també ho podem fer amb els Communers. Sí, home, sí. Direm que aquesta manera no és la bona de fer-ho, no? Que aquest no és el camí bo, però sempre ens ha agradat anar per aquell camí de curves. Don't leave me this way. Una altra dels que heu posat vosaltres a la llista. No direm els noms perquè, uf, n'hi han tants.

0: Doncs deixem-nos lliures.
1: Escolta'm, és que anem a sac. Dius, home, és que avui les estàs tallant molt, eh? Sí, és que si no les tallem no arribarem perquè ens hem proposat posar aquestes com a mínim 25 cançons dels 80 i els 90. Sí, senyor. Per què no? Per què no? Per què no? Els 80 i els 90 tenien aquest pop-up de gym amb els Tecno

Aquest pop-up de James segurament és el que canvia una mica el punt d'inflexió des del que en deien la música italiana, la música d'aquell Italo Disco, anar a un house, del Eurodance. Aquell, de fet, el d'Eurodance, mira, ara posarem una altra cosa que tampoc ens els podíem deixar amb una recopilació dels 80 i el 90, perquè aquesta també ens l'heu demanat vosaltres. Aquests eren alemanys, i bé, Pop Up the Gym, els Technotronic, arriben des de Bèlgica, i deia que era una mica la transició entre els italians i els alemanys i l'Eurodance. Aquests són els Moda Talking, i aquest Yuma Ha, Yuma Soul, evidentment, tampoc podia faltar un dia com avui.

Dieter Bohlen i Thomas Anderson, els protagonistes dels Mother Talking, són els Mother Talking, evidentment, en una primera època cap als 80, tot i que després de finals dels 90 es van tornar a juntar per tornar a fer noves versions d'aquelles coses. Això et deia que era més eurodance. Era quan la música de discoteca del final dels 80 i els 90 se'n va anar més cap a Alemanya. Però no ens podem oblidar de la música italiana de l'Italo Disco, que tenim molts representants, però, a veure... Ens heu demanat aquesta del Baltimore i aquest Tarzan Boy. Mare de Déu, si l'heu demanat.

Aquesta he de reconèixer que hi havia amenaces, home, no diré de mort, però amenaces absolutament contundents de que, com no, la Cris ens diu, si no poses Baltimora, si no poses el Tarzan Boy, aquí pot passar absolutament de tot. I estem acabant el programa, estem acabant aquest programa 200, un programa especial en el que volem celebrar, doncs això, aquests 200 programes junts. I ho volem fer, home, com si això fos una festa del dissabte a la nit, amb la Wayfield i el Saturday Night, no?

aquelles que ens trobàvem tots en línia, perquè tots sabíem una mica la coreografia, i ja ho vinc, a tots a ballar més o menys igual. Sí, home, sí, era la Wifi, la Malsado de Night, acabant el programa. I l'acabem el programa així, diguem, per a dalt de tot també, de la banda alta, una cançó que també ens heu demanat com a representativa, de sobretot del final dels 90, aquesta és del 99, en Gigi D'Agostino i aquest L'Amour Tout Just, una de les que dona canya a qualsevol festa festaca dels 80 i els 90, amb la que nosaltres acabarem aquest programa superespecial número 200.

0: programa 200 que hem fet també amb la vostra col·laboració, amb la llista que ens heu anat proposant vosaltres de les cançons dels 80 i els 90 que us agradaven més. Com sempre, doncs, un repte d'aquells que ens agrada posar-nos a nosaltres per acabar punxant 25 cançons en aquests últims 55 minuts. No em diguis que no, ha sigut una passada recordar Tamassos. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chi.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chi, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, que encara no han rebut una indemnització, que s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del Monument de les Víctimes del Terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats. I és que, segons s'ha sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideran que no han cobrat la indemnització que els pertoca.
2: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: I Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges de Badalona. Cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní per hams i fils abandonats. Recordem que des del 15 de maig i fins al 15 de setembre aquesta pràctica recreativa només es pot fer a partir de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí. I a partir de l'1 de setembre entra en vigor una nova normativa més estricta. Enric Caner és cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
3: Aquesta normativa té molt en compte doncs, les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes doncs, vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
1: Un jove de 19 anys ha estat detingut aquest cap de setmana a Tàrrega després de participar en un aldarull on va resultar ferit un altre jove que va haver de ser tès al cap i posteriorment va interposar una denúncia. L'alcaldessa Rosa Maria Perelló ha requerit un reforç policial a la zona de lleure nocturn de l'Avinguda Catalunya després dels aldarulls i l'accés de soroll reiterat de cada cap de setmana. Només durant aquest agost ja s'han posat 15 denúncies. I Barcelona ha viscut una important expansió dels centres d'estètica els darrers anys, en particular dels locals de bellesa i de manicura. Segons dades de l'Ajuntament, el 2024 hi ha 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que el 2014, el que suposa un increment del 60%. I el Ballet de Quif torna aquest agost a Barcelona per representar l'obra més coneguda del clàssic El llac dels cignes. Es podrà veure al Tívoli del 18 al 30 d'agost.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Milà, del carrer Riera Mariona número 3, al barri de les Conserves.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Estem de broma. Estem de broma. Un programa d'humor amb els còmics més reconeguts. Estem de broma. Amb vosaltres, l'humor d'Eugenio.
6: Buenas noches, señoras y señores. Sean ustedes muy bienvenidos a la sala de fiestas. ¿Cómo se llama esta sala? Sí, a la sala de fiestas Luz de Gas, la sala de fiestas más importante de la calle Muntaner, entre Diagonal y Travesera de Gracia, bajando a mano izquierda. El que no la encuentre, que se lo haga mirar. La dirección de Luz de Gas les agradece que hayan venido. Yo no. Yo les felicito, porque con esto demuestran dos cosas. Primero, que existen. Si no existieran, no estarían aquí. Y segundo, que piensan. Y si piensan, quiere decir que existen. Al menos esto es lo que dijo en un alarde de genialidad Sócrates. Pienso, luego existo. Y se quedó tan ancho. Hay que ver la cantidad de gente que no existe y no lo sabe. Y también alguien dijo que pensar bien es vivir bien. Me gustaría saber en qué coño piensa Julio Iglesias.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a la zona del parc sobre les vies, als barris de Balàfia, al Clot dels Granotes i Pardinyes. Tot plegat arran dels aldarulls del cap de setmana que han deixat 4 ferits. Avui s'ha detingut 5 persones, 4 dels quals menors d'edat. A la zona del parc, entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, s'hi han pogut veure cap aquest vespre diversos agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos fent vigilància conjunta per evitar que es repeteixin incidents com la baralla multitudinària de dissabte a la nit. El dispositiu s'allargarà uns dies més amb l'objectiu d'evitar nous altercats i rebaixar la tensió entre els implicats. I el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017 que encara no han rebut una indemnització s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del monument a les víctimes del terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats i és que, segons hem sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideren que no han cobrat la indemnización que os pertoca.
2: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: Hi ha un avís de temps violent per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana precaució. Les properes hores es poden produir localment pedres, ratxes i fortes ratxes de vent o esclafits, sobretot a Osona i al Moianès, i amb menor probabilitat al Bages, Berguedà i Lluçanès. Recordem que es manté en prealerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses que aquesta tarda han afectat el nord-oest del nord-oest al sud-oest, entre el litoral i prelitoral, amb un segon nucli a Osona. Precisament avui hem sabut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys. Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mitjana s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'han superat, com us dèiem, 51, l'última al 2003. I aquesta nit el festival Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop de la incombustible Ana Torroja. La cantant madrilenya puja a l'escenari dels jardins de Calella de Palafrugell en uns minuts cap a 11:15 de la nit.

s'acaba a Ràdio Molins de Rei. Bona nit amb l'orquestra El so relaxant de les grans orquestres.

Hola, molt bona nit. Benvingudes a una nova edició del Quan comença la nit a Ràdio Molins de Rei. Soc la Fermina Recio i estarem durant aproximadament una horeta posant música amb veu de dona. Ja sabeu que a Ràdio Molins ho podeu escoltar des del 91.2 de la freqüència modulada o a través de tota la tecnologia. Digue-li escoltar el programa el Quan comença la nit en directe, quan s'emet des de la ràdio nostra en emissió en directe, o si no, doncs remenant i buscant podcast, que hi ha quasi bé 600 podcasts guardats del Quan comença la nit. Bé, dit això, avui el programa amb veu de dones, sí, però dones que fan versions. Ara feia molt que no dedicàvem tot un programa a versions. Sabeu que de tant en quant en els programes sempre acaba apareixent alguna versió. Versions directes, sabeu, que és una cosa que a mi m'agrada molt i que m'encanta compartir-lo amb vosaltres. Doncs bé, avui és un programa que va de versions. I en comptes de buscar-me gent que no coneix ni la seva mare, doncs he intentat buscar intèrprets molt, molt conegudes que han fet versions d'altres persones, sí? Doncs bé, comencem amb la inconmensurable Fiona Apple. Fiona Apple, sobretot, ella es defineix com a escriptora de cançons. Diu que creu que va néixer per això, perquè no en sap fer ni vol fer una altra cosa que no sigui això. I si no té prou amb les cançons, el mogollón, perquè és molt, molt prolífica, doncs amb les seves cançons es dedica a versionar, com és aquest cas, és un single que va aparèixer el 2025, versionant un tema de Neil Young, que es diu Heart of Gold. Neil Young a mi m'agrada com a lletrista, potser més que com a cantant també, però sobretot perquè Neil Young m'arriba a través del meu germà, amb Crosby, Stills, Nash & Young i demés. Però bé, anem de dones. Fiona Apple fent una versió de Heart of Gold de com es deia, Neil Young. És una cançó que parla d'una recerca personal i constant de que ens faci, diu, parla de forjar un cor d'or capaç de discernir amb justícia i de fer-nos afrontar qualsevol circumstància. Més o menys és cap a on va aquesta puresa i sinceritat de la que potser convertia en metàfora amb el cor d'or el senyor Neil Young, interpretat per Fiona Apple. Espero que us agradi el Quan comença la nit d'avui. Ja sabeu, va de veus de dona que avui fan versions.

I aquesta ha sigut la senyora Fiona Apple fent una versió d'un tema de Neil Diamond. Serà possible. De Neil Young, Neil Diamond, se m'anava ara. Bé, ara ens anem a una clàssica fent un tema clàssic d'una compositora clàssica i d'una intèrpret clàssica. Parlo del tema La Vie en Rose de la senyora, la gran dama Edith Piaf. És un tema que ella va escriure l'any 1945, si no m'equivoco. I bé, doncs l'han versionat infinitat de vegades. Jo em quedo amb aquesta versió que fa Grace Jones l'any 1977 al seu àlbum Portfolio. Ja sabeu que Grace Jones, a part de ser una pantera dalt de l'escenari, que encara actua, doncs ella ha sigut supermodel, és compositora, és actriu, ha fet tot el que ha volgut fer i tot el que s'ha proposat fer. Doncs bé, versió

0: per qui acabi d'arribar, això és el Quan comença la nit. És un programa que dediquem, que volem que sigui a parada de música feta amb veu de dona. I bé, fins ara hem escoltat a Fiona Apple i Grace Jones. Recordar-vos que avui estem posant veus de dones que fan versions, i ara una versió que a mi m'encanta. Bé, aquest tema, l'any 1969, és a dir, que té els mateixos anys que jo, la va escriure el senyor John Fogerty quan formava part de la Creedence Clearwater Revival. Doncs bé, dos anys més tard, la que va fer famosíssima aquest tema va ser la senyora Tina Turner, i us estic parlant del Proud Mary. Proud Mary és un tema que juga amb el títol, seria Orgullosa Mary, amb el títol, el nom del vaixell on se suposa que aquesta persona o la protagonista treballava, i el nom, bé, doncs això, el nom de la persona o el nom del vaixell. Sí que una miqueta el que ve a dir el tema és una miqueta la dualitat de la vida i la música, la calma i la tempesta, allò suau i allò aspre. Parla d'això, el viatge en vaixell per un riu podria ser una metàfora d'això, de la vida mateixa, i de que bé, pots buscar la força per seguir tirant endavant, per, no sé, treure força de encara que el riu et porti, no? I que no puguis acabar de decidir del tot cap a on va, però el que sí és que tinguis força per superar qualsevol moment que sigui dur o, com us deia, aspre. Dit tot això, que ja començo a enraonar massa més del compte, Proud Mary, versió Tina Turner, la millor de les versions del món mundial, i crec que aquesta em escreix, tot i que hi hauria algú que em donaria un clatellot, millor que l'original, d'una hora lluny.
1: You know, every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice, easy.

Que gran, de veritat, que gran. Tremenda. He estat ballant, eh? Estic més sufocada de l'habitual quan parlo, perquè he estat ballant aquest tema. Em sembla una meravella, Proud Mary, versió Tina Turner, que, com us dic, per mi supera amb escreix l'original. I ara, amb qui ens anem? Doncs anem amb la senyora Janis Joplin, una altra de les meves favorites, que fa una versió d'un tema de Kris Kristofferson, es titula Me and Bobby McGee, i parla bàsicament sobre la llibertat i la responsabilitat de la llibertat, de, el fet de poder prendre decisions, decidir lliurement cap a on va una persona, alhora et fa, pot arribar a fer sentir sola, amb un desarrelament de tot, perquè el fet de ser lliure és que no et lligui res, ni material ni immaterial, no? Una mica el sentit que li trobo a la cançó. Està dintre del seu àlbum Pearl, i ja la va començar a cantar l'any 1971, i realment és un gran tema. I direu que diu la Fermina, la va començar a cantar el 71 i va morir el 4 d'octubre del 70. Doncs bé, és que l'àlbum Pearl, que va ser un àlbum pòstum, va ser un àlbum que va aconseguir que quasi bé tots els temes estiguessin a la Billboard dels Estats Units. Van ser grans, grans èxits. Això que passa, no? Que quan estan viva era la Nugget Gage del rock, i després, quan va morir, doncs tot eren flors cap a ella. Me and Bobby McGee, tema de Kris Kristofferson, versionat per Janis Joplin. També em quedo amb la seva versió. De fet, jo sempre havia pensat que només era d'ella. Va ser amb els anys que vaig descobrir qui l'havia escrit i l'havia interpretat primerament. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

I el tema amb el que continuarem, ara que hem arribat ben bé a la meitat del programa, que per qui acabi d'arribar o per qui sintonitzi ara, doncs això que escolteu és del Quan comença la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Molins de Rei. Jo sóc la Fermina. I escoltem música interpretada per dones, música amb veu de dona. Ara ens anem, com us deia, amb un tema de l'any 1970, que és una de les meves favorites. El 1970 és quan es va escriure, la va escriure Lou Reed, quan encara formava part dels, de la banda The Velvet Underground, i el tema, sí, és el Sweet Jane, que us he posat en més d'una ocasió, ho sé, i que no em cansaré de posar-la, perquè realment és una de les meves cançons favorites. Tot i que aquesta cançó la trobem en un àlbum de Cowboy Junkies de l'any 1989, quan m'enamoro jo d'aquest tema. Quan l'escolto a la banda sonora d'una pel·lícula, veient la pel·lícula, i l'escolto, era una pel·li del 1994, si no m'equivoco, Natural Born Killers. Em sembla que aquí la van traduir com Assassinos Natos. I qui fa que m'entri fins a la molla de l'os aquest tema l'any 1994? Doncs la veu de Margot Timmins. Són Cowboy Junkies, perquè no ho sàpiga. És una banda canadenca on la veu cantant és de Margot Timmins, i que es forma l'any 1985. És a dir, ja porten uns quants anyets fent música i fent versions, fent temes propis. Com que avui va de versions, el Quan comença la nit, doncs sí, torna a sonar aquest Sweet Jane tan meravellós que fa amb aquesta veu que sembla que s'hagi de trencar per un moment. Sweet Jane, en l'àlbum del 1989, The Trinity Session.

Als 90 el que més deixés com a moviment musical era el grunge, el que més... El grunge fet a Seattle, com el que feia en Nirvana, i el seu tema Smell Like a Teen Spirit, que en realitat tenia a veure amb el nom d'un desodorant que feia alguna marca en aquella època, però que en realitat el que parla és el conflicte interior d'un esperit adolescent, no? Allò que jo us dic moltíssimes vegades, que deia un amic meu, és que quan ets adolescent, adoleces, és a dir, tot et fa mal, tot és, no, és nou, has de descobrir, has de saber sospassar on et sents còmode i on no. Parla del sentit, de l'absurd, de la fe, del cinisme, de l'entusiasme, de l'avorriment. I jo aquí he escollit que faci la versió d'aquest Smell Like a Teen Spirit, doncs una senyora que es diu Tori Amos, que és una gran pianista, una gran compositora, i que ha fet versions de temes que a mi m'agraden més escoltats a la seva veu. No dic que aquest sigui el cas, però és diferent. Anem a escoltar el tema de Nirvana amb veu de Tori Amos, remasteritzat en 2015 d'un àlbum de l'any 1992 que es deia Little Earthquakers, o Quakers, una mica, ja sabeu, el meu anglès és de Palafrugell. Jo ho segueixo intentant, sé que vosaltres teniu moltíssima paciència amb mi i lo malament que dic els noms en anglès. Smells Like Teen Spirit de Nirvana, interpretat per Tori Amos.

I ara anem a registrar el rínxol. Aquesta és una versió d'una versió d'una versió. L'original és de l'any 1948. L'interpretava un senyor que es deia Horst Winter. Era un senyor d'Alemanya. Però després, us ho estic fent al revés, us estic donant les dades abans de dir-vos el títol. Després, l'any 1949, una actriu i cantant francesa que es deia Ginette Garcent, doncs va fer una versió d'aquest tema alemany, però que en francès es va traduir com a Tout est tranquille. I després, la senyora Betty Hutton, l'any 1951, doncs va fer la versió anglesa, anglosaxona, d'aquest tema. És a dir, 1951, Betty Hutton, després 1949, Ginette Garcent, 1948, Horst Winter. El cas és que arriba un dia en què a les oïdes, a les mans, a les orelles i al talent de la senyora Björk, i la converteix en aquest It's So, Oh So Quiet, que és una cançó senzilla, tranquil·la, de cop amb una explosió de so i de felicitat. Björk, des de... us ho diré, d'on és Björk? Ara s'ha manat a mi alçant el cel. Ella és islandesa, no?, si no m'equivoco. Juraria el 99% que és islandesa. Darrerament em falla la memòria, eh? No sé si és la perimenopàusia o és l'edat o què nassos és, però el cas és que se me'n va bastant la memòria i com que no em faig notes, doncs passen aquestes coses. Bé, trobem aquest tema dins un àlbum que es diu Post, que és del 1995, i la versió de la versió de la versió, sí, Björk, i aquest tamarro que es diu It's Oh So Quiet.

ens ha entrat de cop Ellie Goulding. Ella és una cantant britànica que us he posat en moltes ocasions. En aquest cas, ella recupera aquest tema d'Elton John de l'any 1970 i en 2020 l'interpreta dintre d'un àlbum que es diu The Covers Records. No, perdó, Lights 10. The Covers Records és el tema que està inclòs, el que ve ara, el que ve ara. Bé, Your Song, d'Elton John, és un tema que parla d'amor i que parla de... Bueno, que l'única cosa que millor sap fer per declarar el seu amor a una altra persona és escriure-li aquesta cançó en el que diu que la vida és meravellosa perquè aquesta persona existeix. Dit això, Sea of Love és el tema que està en un àlbum de Cat Power que es diu The Covers Record. Cat Power, que ha fet versions de temes de Leonard Cohen, de fet crec que té tot un àlbum. Aquest és un àlbum que fa l'any 2000. El tema el van fer molt famós en 1984, The Honey Drippers, però en realitat és un tema que es va interpretar i enregistrar per primera vegada l'any 1959 per senyor Phil Phillips. I va ser l'únic tema que Phil Phillips va aconseguir que entrés dintre del top 40 als Estats Units. No sabem si perquè mai més va tornar a fer un èxit o simplement perquè era el que passava llavors. Un intèrpret negre i compositor de la cançó, i era negre i en els anys finals dels 50, començaments dels 60. Llavors s'entén força. Perquè és el que passa, i el que passava, i el que segurament no deixarà passar, si no fos perquè hi ha segells que només es dediquen a recolzar la música de persones negres. Sea of Love és un tema que parla d'amor, un tema que jo recupero, i sóc conscient, de quan el recupero, que és veient una pel·lícula que sortia al Pacino, sí? I no me'n recordo ara com es deia. Ellen Barkin, em sembla que era l'actriu, i és així com un thriller en el que ella posa aquest single quan ha de matar algú. És una pel·lícula del 1989. Dit tot això, que m'enrotllo moltíssim i no sona música, anem a escoltar la senyora Cat Power fent aquesta versió del Sea of Love.

Bé, i aquest tema de Lady Soul, de Aretha Franklin, any 1968, tema de Carole King, i ara acabem, com hem començat, amb un tema de... que ens ve des de Canadà, de la mà de Patti Smith, versionant aquest The Helpless de... del senyor Young, del senyor Neil Young. Patti Smith, res, donar temps a escoltar un minutet, però amb ella us vull dir que gràcies per ser-hi i que us espero aquí sempre que vulgueu. Compartim músiques amb veu de dona. Adéu-siau, un petó.

l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderrock.

0: Man. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.